Per si quedava algun dubte, ja ens ho diu el Quevedo, que no es muda de les seves terres ni borratxo. És una oda, que fa les Canàries, les seves terres, la seva vida sencera, pel que es veu en el Baifo, el seu disc que ens va portar fa uns quants mesets i on ens porta cançons com aquestes, no? Com el Ni Borracho. Aquí a Plaza FM ens seguim activant, una miqueta, ara amb el David Guetta. Ens porta un remix de Tones and I Swims, és el Gone, Gone, Gone, aquí a la

0: Des de França ens arriba el Hugo, la mona de les propostes d'aquest estiu del 2026 a Flash FM. This is Flash FM. Efectivament, el Moving to the Sun, quins moments que ens ha portat aquesta cançó i com ens encanta gaudir-la aquí a Flash FM. Escolta, venim del Maquinata i mare l'electrònica del Hugel. I seguireu ballant vosaltres de la mà de l'Armand Maravalle una estoneta més, que són les 3 i això significa que m'acomiado fins demà, que em toca anar-me a dormir. Vinga, que vagi molt bé, una abraçada. Adéu!
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Exactament, jo em despedeixo, però vosaltres, mentre l'Armand s'acaba de preparar, us quedeu amb el Quevedo i la seva proposta d'àlbum, que ens va arribar a l'abril, és el Baifo.

0: Vaya facto que ens deixa aquí el nostre amic Lucho RK, eh? La vida és massa maca com per estar plorant. Tu solo ven, Kyle, me dejes sin aire, que és com es diu el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. Obra del nostre estimat Lucho RK, l'hem fet servir per començar nova hora de ritme aquí a la Camana. La Mireia Molina, que ja va passant, i jo, que sóc el Maravalle, em quedo amb vosaltres fins que comenci el Flash Matí, és a dir, fins a les 6 en punt, 3 buraques ininterrompudes de ritme.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, som-hi. Bueno, ininterrompudes, no?, perquè les interromperà la meva veu, les cançons, com a molt. Però vaja, posats a triar una veu, tampoc està tan malament, no? Va, que passi la Tini.
2: Y tú dices así.

Què, flageros, flageres, què us sembla això? Està bé, no? Mola. I a més, amb aquest canvi de ritme final, passant del reggaeton a la música dance electrònica, amb aquest canvi de beat, doncs la fa una producció xulíssima i, a més, és d'aquí, de casa nostra, perquè és un productor català, un cantant que es diu Ayem, amb aquesta cançó que es diu Te vi perreando. És una de les novetats d'aquesta setmana aquí a Flash FM. Per si no la coneixies, doncs ara ja sí, tu. Va, que passem 20 minuts de les 3 del matí i això té bona pinta perquè cantarem el Golpito, per exemple, amb el Quevedo i les Nueva Línia, o també el Dairai el podem cantar amb la Shakira i el Bernaboy. Ara que ningú s'escolta, és bona hora, tu. També per cantar aquesta, Bad Bunny, Me Porto Bonito.

Molen, eh? Aquests efectes de so, aquestes veuetes del Daddy Yankee per aquí, pel final de la cançó, ell dient fuego! I també dient som alemán, vamos a prender los motores, com si fos la gasolina, això, eh? Fixa't, mira. És la producció del Bizarrap, les veus del DY a la sessió número 0. Te l'hem posat aquí a Flash, quan ens toquen ja quarts de 4 de la matinada. És moment de comptar amb el JC Reyes. Flash! Amb aquesta, més tranquil·leta, anem a posar una mica el nostre ritme, anem a baixar revolucions. Aquesta es diu Loquita. Loquita.

Sons caribenys, sons portorriquenys, la seva versió més tranquil·leta, més pausada, més calmada, és el Young King, el Mike Towers, amb un dels seus temes més recents sonant a Flash FM, es diu Una Namàs. L'escoltes aquí, El Poder del Ritme. Apropant-nos tranquil·lament cap a les 4 del matí en aquesta matinada de dimecres. Com ho tenim, això, família? Ho tenim bé? Doncs millor que ho tindrem, perquè tindrem la Lola Índigo i el Quevedo, o també l'Steve Aoki amb el Daddy Yankee. Però primer et dic, tanca els ulls, què veus? No veus res, oi? Normal. Però si afines l'oïda i et deixes emportar per això, ja ho notes, no? Sents com estàs a la pista de ball, com si estiguessis a l'Ushuaia, al High d'Eivissa, liant la parda, per favor, deixant de portar per la música, pel house dels Another i el seu Talk to You.

0: Ah, jo m'imagino si vingués l'Anna Mena i em digués aquí al mig d'una discoteca o d'una sala de ball que és per mi tota, jo no sabria com gestionar-ho. Crec que em faria caga els pantalons. Per sort, això no passarà, eh? Tampoc ens flipem. És el Pati Toa, el número 1 a Flash FM aquesta setmana, al costat de la Lola Índigo. Va, sisplau, que sonin els pitos, tu! This is Flash FM. Ara, clar que sí, s'han resistit per començar nova hora de ritme aquí a la Camana. Què tal, com estem? Va, que passen uns minutets de les 4 de la matinada, anem a fotre-li canya, anem a fotre-li gas, que tindrem per aquí el BL, també Bad Bunny i Tiny o la Karol G.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Això serà en la propera estona. De moment, ostres, quina bajona, tu. El Fate, el Fercho, amb aquest tema absolutament trist. Es diu Luna.

Una cançoneta d'aquestes que s'enganxen molt, moltíssim, per favor. S'enganxen més que un sugus al paladar de la boca, d'allò que dius, carai, no me'l puc treure, no me'l puc treure, i al final, al cap de 10 minuts, acabes empassant-ho perquè dius, mare meva, tu... Doncs aquesta cançó tan embafadora es deia La Villa. El firmaven Ryan Castro i Capo sonant a la Camana. Quan passen 20 de les 4 del matí tindrem per aquí l'Omar Montes amb el Psycho, també Ximsa. Però primer, que us sembla això tan xulo dels Danny Six i It's Kid? Es diu Que s'aturi el temps.

En plena matinada entra diferent aquest de Lejitos Remix, eh? Inclús més potent, més pur, més directe al cor. Sobretot aquesta part final on se'ls nota especialment tristos, pobrets, el Jay Wheeler i l'Omar Kultz, que les estan passant canutes per culpa d'algú que no els fa ni punyetero cas. I aquests aquí vinga a donar-li voltes i voltes i voltes a l'assumpte. És un dels temes de l'estiu sonant aquí al poder del ritme de Flash FM. Here we go back. Arribarem a les 5 en punt i ho farem amb el nostre millor ritme. Us ho demostro perquè tindrem l'Anuel AA amb l'Amanece, un dels seus grans hits. També una batxeteta xula del Romeo Santos amb el Prince Royce i el seu Dardos, o la nova d'Helena Rose amb Manuel Turizo, que es diu La Semana. Primer, però, una producció d'aquesta que ens arriba des de casa nostra. No cal anar molt lluny per escoltar bona música. Això ja ho tenim claríssim aquí a Flash. El Sergi Domena, al costat del seu col·lega productor David. Aquesta tan xula es diu Mor.

0: És una de les joves promeses de l'escena urbana canària, agafant una mica el relleu del Quevedo. És el Lucho RK, per si no el coneixies, un tio que està en ratxa, està on fire, el bo del Lucho. Diries, hòstia, es diu Lluís. No, es diu Emilio. Emilio Roca, de fet, igual té família catalana, tu, perquè es diu com els lavabos i com les piques. This is Flash FM. En qualsevol cas, digue-li Emilio Roca, digue-li Lucho RK. Ell és el megacrack de la setmana de ple dret aquí a Flash FM amb el seu aire, del qual l'hem fet servir per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM. Jo us duré fins a les 6.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Última horeta de ritme que passem junts, de moment començant amb Lugel i el seu Moving to the Sun.

Passant ja d'un quart de sis del matí, molta gent llevant-se, despertant-se a aquesta hora al ritme de Flash FM i trobant-se de ple aquesta novetat que es diu Ojos Brujos. La firmen dos dels tios més en forma de la nova escena porto-riquenya. Es diuen Clarent i Alomar Kurtz, que segurament també ja el coneixes. I amb aquest Ojos Brujos, doncs això, passant ja d'un quart de sis i mostrant-nos el camí per la propera estoneta de ritme, perquè tindrem el Bad Bunny, també des de Puerto Rico. Hola, Isa, amb l'RVFV i el seu muchacha, però primer passem un altre cop per les Canàries, va. És el que ve del costat de la nova línia, el Golpito.

Aquesta és la veu del Rels B, segurament ja la coneixes, Jatzona. Ell és un dels tios més importants de l'escena afrobeat i urbana aquí al panorama nacional i també arreu del món. I a més, un tio que també està en ratxa i que està en uns dies importants perquè just ve de publicar un àlbum molt més íntim, molt més personal, que es diu Fill de la Mar i que també parla dels seus orígens balears a l'illa de Mallorca. En recomano bastant la seva escolta, la veritat, eh? Escolteu-lo, que val la pena, el Rels B. És un tio de puta mare. Aquí a Plaça FM, d'aquí no res, tindrem el Floyd Menor amb el seu Peligrosa o també el Juan Magán acompanyat de l'Amor Montes per fer la nova versió del Ayer la Vi. Primer, però, aquesta melodia tan xula, tan alegre, tan vistosa, eh? Això que dius, carai, tu, que bé que sona això. Un tema totalment eufòric, sonant a Flash. Aquesta hora es diu El Chiringo, producció d'estiu 22, al costat del dominicà Henry Méndez. Quin mite!

0: Baby, vamos a hacerlo real. Yo no pido mucho más, només un cop més, eh? Un anar más ja és suficient per ell, pel Mike Towers, per nosaltres també, més que res, perquè hem d'anar tancant aquesta edició de matinada del Poder del Ritme aquí a Flash FM. Per tant, sisplau, que sonin els pitos. This is Flash FM. Que jo m'aniré acomiadant de vosaltres, més que res, perquè d'aquí a cosa de 15 minutets s'hi posarà ja l'Héctor Ortega per despertar-vos com Déu mana amb el so del Flash Matí, el despertador de Flash FM. Família, ha sigut un plaer acompanyar-vos. Jo us deixo amb el Manuel Turizo.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Al costat del Marshmallow va fer aquesta que es deia el merengue. Va, som-hi!

0: Flash FM. Són les 6.
1: Què passa? Com estem? Molt bon dia.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11... El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Vinga, puntualíssims.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Efectivament, el despertador de Flash FM. Flash Matí, edició dimecres 23 de setembre. Ja estem per aquí. Benvingut i benvinguda a aquest programa que avui comença amb el número 1 de la setmana. Som-hi!

0: Aquesta és la cançó, l'himne de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Petito A, el Petito. Petito A. La proposta que aquesta setmana i per tercera consecutiva tenim al capdamunt de la llista del Flash FM. Enhorabona per aquestes dues artistasses. Petito A per engegar el Flash matí d'aquest dimecres.
1: Si buscaves un matí tranquil,
0: no,
1: t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Bueno, va, ara mateix les 6 i 4 minuts. Què tal? Benvingut, benvingut a aquest programa. El Flash Matí de Flash FM. Vosaltres ja no us heu d'encarregar de res pel que fa a la música, pel que fa al ritme, pel que fa a la vostra banda sonora d'aquests primers quilòmetres de cada matí, doncs, que ja esteu fent, aquesta ruta matinal de cada dia, la primera o la darrera, si esteu de tornada, que sé que també hi ha molta gent aquí ara mateix escoltant aquest programa que va de tornada cap a casa després de currar tota la santa nit allà al peu del canó, Doncs sigui quina sigui la vostra situació, ara mateix arrenca aquest programa que us acompanyarà fins les 11 del matí. Aquí l'Héctor Ortega, Poca broma que hem obert amb el Petito A. Porten 3 setmanes al capdamunt de la llista de Flash FM. I pot ser que repeteixi una altra més, depenent de si té molts vots o no, a través de flashfm.cat, a l'apartat del calibre 45. Petito A. Tenim preparat el Maluma, tenim preparat el Bad Bunny, tenim preparat el Mike Towers, tots aquests artistes que us estaran acompanyant en aquestes primeres passes del dia. Vosaltres ja, si heu obert els ulls, sortit de casa, agafat el cotxe i aneu bé de temps, aquesta és l'altra, doncs ja heu fet un gran pas avui,
1: Flash Matí. Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.
0: Això és l'únic que us podem prometre, que aquesta estoneta, pel que fa a la música, estarà, doncs, més que assegurada. Obrim avui amb la bitxota, la Carol. Benvingut i benvinguda, va!

0: Les noies amb les quals havia estat va dir, saps què, faré una cançó dedicada a totes les meves exparelles, eh? Bueno, exlius, exrotllos, vés a saber, vés a saber. Aquest és el Titi, me preguntó, el Bad Bunny, un cop més. A Flash FM, som al Flash Matí, gairebé un quart de set ara mateix d'aquest dimecres. Molt bon dia, què tal?
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Moltíssim. Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Va, fem-ho fàcil, aquí el ritme no s'atura des de primeríssima hora del dia. Ara Mugel, el francès, Jamaican, bam, bam.

I Felices los Cuatro, aquesta és del 2017, eh? No sé si recordeu aquell any que tothom cantava, no sé, tot el rato, igual. Maluma, el tio que fa pocs dies, menys d'una setmana, va fer una cançó, una col·laboració amb la Shakira, eh? En aquest cas hem recuperat una de les seves mítiques propostes del Maluma Baby en aquest flash matí del dimecres 23 de setembre. Però què tal, com esteu? Va, bon dia. Ja estem a la tardor, eh? A la tardor. Sembla que no, perquè pel que fan les temperatures i l'ambient i tal, és molt normal, tot plegat, molt estiuenc, però sí, aquesta matinada hem passat de l'estiu a la tardor, eh? Després ho comentarem amb el Jan Ponsa. Som al flash matí, això continua. Edició dimecres, 6 i 20 minuts, ara mateix, en rigorós directe des de l'estudi principal de Flash FM. I amb tots i totes vosaltres, ara la nova cançó de Mike Towers.

0: sort.
1: Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit.

0: que Dios veo.
1: Es diu De Lejitos, la cançó del Jay Wheeler. De Lejitos tienes otro gato, diu. Està una mica ratllat, eh? Una miqueta envejós el tio aquí, a la cançó aquesta. Sona a Flash FM, on si no, al Flash Matí. Què tal, com esteu? Gràcies per triar avui també aquesta emissora, eh? Oi? És dimecres i ja no està tan lejitos al cap de setmana. Bueno, d'aquella manera, però és que ens hem de motivar d'aquesta manera, sí o no? Vinga, va. Ah, no tires. Ara, collons. T'ha més dormit aquest ordinador que jo, tio, de veritat. Eh? Bueno, no queda gaire pel cap de setmana i això us ho dic perquè dissabte estarem a la Festa Major de Vilassana. Dissabte, bueno, la petita part de Flash FM, diguéssim, és dissabte, però la Festa Major és... Des del divendres fins diumenge. Poca broma, els de Vilassana saben com fer-ho, eh? Flash FM estarà present al pavelló. La nit de dissabte amb el Manchado i qui us parla, l'Héctor Ortega. No hi

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. El Tribunal Constitucional acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. La majoria progressista del Constitucional ha tombat aquest dimarts la ponència d'un magistrat conservador que suposava amnistia a la malversació en resposta a un recurs d'empara que va presentar Jordi Turull. Si el Tribunal Constitucional acaba confirmant l'aval a l'amnistia del delicte de malversació, Puigdemont també s'hauria de poder beneficiar de la sentència. D'altra banda, Pedro Sánchez ha reconegut per primer cop que va fallar el control fronterer del Marroc en l'entrada massiva de migrants de Ceuta de finals de juliol. D'aquesta manera, el president espanyol amplia el que havia dit fins ara i apunta per primera vegada a Rabat, a qui demana que mogui fitxa. Ho ha dit en una entrevista a la CNN en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. I un incendi ha obligat a atendre un grup d'usuaris i treballadors d'una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Mentre duraven les tasques d'extinció dels bombers, han evacuat a una zona segura i lliure de fum els usuaris de la primera i la segona planta, mentre que s'ha confinat a les seves habitacions tots els residents de la tercera planta. Els esports. El Barça comença avui el seu camí a la Champions femenina contra el París Futbol Club. Pere Romeu té les absències destacades d'Aitana, Vicky López i Quica Nazaret, però torna Irene Paredes. I l'aturada de la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions fa que es parli més que mai de la pilota d'or. Ara, a falta d'un favorit clar, els candidats van fent campanya per si mateixos. Un d'aquests és Lamine Yamal, que espera guanyar el guardó amb només 18 anys.
0: Flash Matí,

0: parte lo tuyo, eh? Aquí al Rauw Alejandro, sense cap tipus de filtre. Aquesta és Diluvio. Sona un cop més a Flash FM. Som el despertador més musical de tota la ràdio, eh? Aquí tothom fotem xapa i nosaltres no. Nosaltres repartint el bo i millor del ritme. Això sí, amb una miqueta també d'informació de servei. Moment de parlar amb el Jan Ponsa. Jan, bon dia.
1: Hola, bon dia, Héctor. Què tal, com estàs?
0: Com estàs? Bé, i tu? La teva rapada està guai o no? Encara no t'ha crescut
1: encara
0: el cabell,
1: Encara no t'ha crescut el cabell.
0: No.
1: Pot créixer ràpid, la veritat.
0: Bueno, vam fer una enquesta ahir a través dels stories del nostre perfil a Instagram, @flashmatí. Saps què passa? Que no tinc aquí les credencials.
1: Les credencials per veure el resultat.
0: L'equip digital, evidentment, està així. Ah, 6:34, 6:35 minuts, evidentment, aquí ningú al volant, però després repassarem una miqueta com va aquesta votació.
1: Eh? Sí, molt important, eh?
0: Bueno, molt rellevant, rapada punt sí, rapada punt no, eh?
1: Sí.
0: Aviam, ara sí, Jan, parlem del temps. Avui, ara, ja estem a la tardor, eh?
1: És veritat, ostres, no havia pensat.
0: Hosti, que t'ho hagi de dir jo, tio.
1: És que estic, o sigui, he dormit poc, vale, avui, però bueno, no passa res.
0: Molt bé.
1: Però sí, estem a la tardor, gràcies, Héctor. Hem començat la tardor avui a entorn a les 2:25 minuts de la matinada i precisament doncs, comencem la tardor doncs, amb el temps que venim veient els últims dies. Bastant suau pel que fa a temperatures i temps molt estable. Avui ens espera un dia acompanyat amb molt sol, tant al matí com a la tarda, com a molt algun núvol decoratiu a punts del Pirineu, però vaja, un dia de calor, inclús al migdia, amb temperatures que tornaran a superar els 30 graus a les comarques interiors. Per tant, déu-n'hi-do quina entrada a la tardor més espectacular. Exacte.
0: Molt bé, ara mateix que marquen alguns termòmetres.
1: Ara mateix a Font-rubí del Penedès tenim 19 graus, a Sant Romà de Vell i al Pallars Jussà tenim 16 graus, a Barcelona 22 graus i a Sant Pere del Pescador a l'Empordà 11 graus, aquí una mica més de fresca.
0: Molt bé, tio, gràcies. Jan, fins ara.
1: Vinga, fins ara.
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.
0: Va, fot-li canya.
3: Hola, què tal, mi gente? Soy Henry Méndez.

0: Una de les cançons més rellevants de la història musical, diguéssim, de la Noel AA, de la seva història musical. L'any 2018, perquè el tio va estar a la presó per coses de la vida, seves també, i a dins la presó, literalment, va fer cançons, i una d'elles doncs, era aquesta. El Quiere Beber, de la Noel, un cop més, a Flash FM.
1: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
2: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Flash!
4: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
5: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
6: Escolta el Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: Doncs aquest és el plan, despertar el personal, espavilar-vos a cop de ritme, doncs des de l'altra banda, des d'aquí, des de l'estudi de Flash FM. Vinga, per tots i totes vosaltres, una miqueta més de música. Ens hi hem posat a les 6 i us acompanyarem fins les 11 del matí, ara amb el Mora i el Zetangana.

0: Aquest és l'himne dels tiets. Va ser l'himne de l'estiu. Ara fa, què, 2, 3 estius? Bueno, l'estiu passat també. Ha anat perdurant d'estiu en estiu el Coti per Coti i és de les que sempre acaben sonant a les festes de Flash FM. Els tiets amb el remix oficial del món DJ, del DJ Capde, que és la remescla que va acabar superant l'original i que sona aquí també, evidentment, a Flash FM en aquest matí del dimecres 23 de setembre. Si connecteu ara mateix amb nosaltres, doncs bé, és un bon molt... Espera, que ara no sabré parlar jo. Un molt bon moment. Ara, vinga, ara. Estem intentant aquí aixecar el país, eh? Per favor. Oh, l'altre dia vam estar a la Farinera de Vic, eh? Amb la sessió de la residència Flash. Ho dic per si voleu buscar alguna imatge, algun vídeo dels que tenim penjats a l'Instagram de Flash FM, perquè va ser espectacular.
1: O et despertes tu o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Ha sonat el Coti per Coti i jo, clar, ja estic pensant en la festa, però ben recordat que encara és dimecres i que és molt d'hora pel matí i bueno, és la que toca a tu. Doncs farem sonar Quevedo per millorar una miqueta aquesta actitud, eh? El golpito, va. Mama.

Aquesta és la del Calvin Harris amb la Rihanna. This is what you came for. A Flash FM, un cop més al Flash Matí d'aquest dimecres. Molt bon dia. Apropant-nos a les 7 del matí i arribarem amb el Manuel Turizo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha arrencat aquest dimarts. Una de les intervencions més esperades era la de Donald Trump, que ha començat el seu discurs assegurant que el seu país estava mort fa 2 anys abans que ell arribés al poder, i ara és el més poderós del món, ha dit, gràcies a ell. El president dels Estats Units també ha qualificat l'Iran com un règim d'horror i ara diu que ha de prendre una decisió, aniquilar l'Iran o arribaria a un acord. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA del curs passat que va deixar Catalunya fora de l'informe publicat. La compareixença l'ha sol·licitada el mateix president i també Junts, Esquerra, els Comuns, Vox i la CUP. La consellera d'Educació, Esther Niubó, recordem, en va exculpar els directors dels centres, va cessar la secretària general del departament i va obrir 3 expedients disciplinaris. I avui seguirà tancada l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona per la caiguda de part del sostre. L'incident ha deixat 3 ferits lleus i ha obligat a tancar l'estació de Rodalies, però la línia 1 del metro es manté en funcionament. Els esports. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina debutant a casa contra el París Futbol Club. L'equip de Pere Romeu ha perdut aquest estiu jugadores importants i caldrà veure la resposta de les noves incorporacions en una competició tan exigent. I Lamine Yamal, a part de ser un dels candidats a la pilota d'or, també és un dels 7 jugadors blaugranes en els que confia Luis de la Fuente per jugar a la Lliga de les Nacions. Els actuals campions del món es van entrenar ahir a la tarda per començar a preparar els 4 partits que jugaran en els propers 16 dies.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Hola i escolteu Flash FM, saps? Una cosa porta l'altra. Vull dir, estava quedant tot molt profund i al final, doncs, no, però és igual. Però què tal, Gemma Manzanero? Bon dia,
1: molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs? Doncs vinga, mira, va. Sin aire, estic sin aire.
0: Sin aire, per què? Per
1: home,
0: què?
1: Perquè he vingut corrents, m'he deixat el mòbil a casa, el metro s'ha...
0: Com et deixes tu el mòbil a casa?
1: No sé com passaré aquest matí sense mirar TikTok, de veritat no m'ho explico,
0: ja, Que la Gemma entre cançó i cançó es prepara
1: miro continguts
0: molt,
1: a TikTok, molt, saps? Sí, sí. I ara hauré de parlar amb tu.
0: És que, quina llàstima,
1: Bueno, en fi, a tope.
0: Ho sento molt. Va, 7 i 4 minuts en rigorós directe des de l'estudi principal de Flash FM, com si en tinguéssim més,
1: No, no, és únic però meravellós.
0: I en directe, perquè si no, no podríem fer això. Penis.
1: És que ets tontíssim.
0: Perquè algú segurament ho tallaria, però... Penis, un altre cop, veus? Ningú talla. Per què? Perquè és en directe.
1: Què està passant? Què està passant? Puc dir que caco l'opé del pis?
0: Veus? Ningú t'ho talla.
1: No. No, no, no, és espectacular.
0: Vinga, doncs ja, nosaltres estarem acompanyant-vos fins les 11 del matí. Poca broma, tot el matí per endavant. Avui, en aquest dimecres, ja de tardor, Aquesta matinada hem fet el salt de l'estiu a la tardor, cronològicament parlant, perquè pel que fa al temps i a pronòstic és el mateix,
1: Quina rasca aquest matí.
0: Creo que va rasca, tio.
1: Ostres, tu.
0: Bueno, aviam, una miqueta, però ja arribarà el fred, encara no, si sembla encara estiu.
1: Jo estava tremolant,
0: Va, per favor.
1: T'ho prometo.
0: És que la Gemma està espatllada, tio.
1: No, que les dones són molt sensibles al fred.
0: Vale.
1: Saps?
0: Vale.
1: Vinga.
2: Flash matí. Cafè a la mà, lleganyes als ulls i rima el cos.
0: Sona Rau Alejandro. Aviam si escalfa una miqueta aquí l'ambient de la Gemma Manzanero.
1: Sisplau.
0: Amb el Farruko, el mateix de les Pepes. Fantasies. Bon dia.
1: Bon dia.

0: des de les Canàries, evidentment, eh? Evidentment, Quevedo, en aquest cas, amb l'Elvis Crespo, parlant d'una de les illes, la més petita, si no m'equivoco, que té poc aforament, com aquell cor del que parla aquí el Pedro, eh?
1: En la graciosa,
0: el Quevedo. El flash matí d'aquest dimecres, 7 i gairebé 13 minuts ara mateix d'aquest 23 de setembre. El ritme no s'atura, evidentment. Necessari al 100% una miqueta de coco. És el so d'Omar Curs. Bon dia.

Avui hi ha dues maneres de començar el dia. Malament o amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. Flash Matí.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: el 17, 23, 33, 46, 47 i els sols el 4 i el 5.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
4: Mm-hmm.
3: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què?
5: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
6: Citroën.
5: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Pro Segura Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Pro Segura Alarmes.
8: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
9: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
10: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
13: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
14: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
15: Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra Flash FM 93.8.
16: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
17: Bon dia, doncs hores d'ara una capincència destacar i circulant fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
18: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
19: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
20: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
21: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
20: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
21: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
22: Flash.
0: Flash Matí.

0: Ziu Overdrive, aquesta cançó del Offenbach, que avui fem servir de nou per ajudar-vos a sortir del llit metafòricament. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Com estàs, tio?
0: Vinga, va, som al programa que us desperta a cop de ritme. Aquí no volem xapa, volem festa matinal.
1: Sí,
0: d'alguna manera, eh?
1: I volem despertar-nos, animar-nos, que estem a meitat de setmana, així que som-hi.
0: Exacte. El dissabte estarem a la Festa Major de Vilassana. Festes majors d'aquests finals de setembre, que a mi m'agraden tant.
1: Sí.
0: Una d'elles tindrà lloc aquest cap de setmana, del 25 al 27 de setembre. Vilassana, Lleida.
1: Que bé.
0: I els de Flash FM formarem part el que seria la nit del dissabte,
1: Vale.
0: La nostra petita aportació.
1: Molt bé.
0: Aquesta gran festa major serà dissabte nit al pavelló. Diré l'hora, a partir de la una i pico.
1: Una i pico.
0: És d'allò molt concret.
1: Una i quac.
0: Vale? Ah, sí. Lepi Armanzado i que us parla l'Héctor Ortega, al pavelló de Vilassana, no hi falteu.
1: Vinga, ja estarem.
0: Sonaran cançons com, per exemple, el EO de Bad Bunny. Tenim preparat molt perreo i molta xitxa per aquesta propera nit de dissabte a Vilassana. Ella viene por ahí. Ella nunca llega sola. Doncs deixa-la passar.
1: Sí, passi.
0: EO, EO, és el títol. Noche lo

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. L'incendi de la Carola d'Ordino va quedar ahir estabilitzat, tot i que els bombers van continuar vigilant la gran quantitat de brasa per evitar possibles revisades. Durant aquesta nit s'han mantingut dues dotacions de guàrdia i els treballs continuen, especialment als quatre blocs de la part superior del complex. El foc va afectar 10.000 metres quadrats d'edificació i va deixar quatre dels set blocs completament calcinats. El director de bombers, Juanjo Barrio, va explicar que la propagació va ser molt ràpida per la quantitat de fusta i material combustible, així com perquè l'avís es va rebre una mica tard. El motiu d'aquest incendi està en plena investigació. Una urbanització dissenyada per Jean Nouvel i formada per 52 habitatges que es trobava aproximadament un mes de completar les obres. Anem a altres temes. El govern estima en 65,4 milions d'euros la inversió necessària per ampliar l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El projecte contempla 43,7 milions per construir un nou edifici annex, 21,2 milions per reformar estructuralment part de l'actual hospital i mig milió per altres actuacions. A aquestes quantitats s'hi afegeixen 4,8 milions per redactar el projecte executiu que haurà de concretar el cost definitiu. El nou immoble tindrà entre 13.000 i 15.500 metres quadrats, mentre que es reformaran uns 3.000 metres quadrats a l'edifici existent. Tots dos quedaran connectats i funcionaran com un únic complex hospitalari. A Andorra la Vella, el nou pla d'ordenació urbanística parroquial limitarà a 7 el màxim de plantes dels edificis davant de les 15 permeses fins ara i reduirà de mitjana un 40% l'edificabilitat. La disminució serà d'entre 15 i el 25% al fons avall i arribarà a situar-se entre el 50 i 65% a les zones més elevades i pròximes als espais naturals. La cessió obligatòria passarà del 15 al 30%, amb l'objectiu que Comú pugui obtenir més sòl per a zones verdes, habitatge públic o equipaments. Els projectes, però, que incloguin habitatge a preu assequible, podran disposar d'un 10% addicional d'edificabilitat. I el cap de govern, Xavier Espot, es troba aquests dies a Nova York, assisteix al debat general de la 81a Assemblea General de les Nacions Unides. La sessió està presidida per Khalilur Rahman, escollit el passat mes de juny. Espot ha d'intervenir davant de l'Assemblea General avui dimecres durant la sessió de la tarda.
2: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

Aquest és el Juan Magán, amb un dels seus himnes, del seu estil propi electro-latino. Es diu Se vuelve loca. La pregunta és quién, però la resposta la direu vosaltres perquè no farem aquí l'acudit fàcil, eh? ¿Quién se vuelve loca? No, ja està, és broma. Escolta, va, passen 5 minuts ara mateix de 8:15 d'aquest dimecres. Som al Flash Matí, 23 de setembre. Feu el que feu. Molt bon dia. Ui.

0: no se'n va, que no se'n va ni borratxo de la seva terra, de les Canàries, el Quevedo, des del Baifo, un cop més a Flash FM, al Flash Matí. Gemma Montanero, què tal?
1: Molt bé, Ortega, i tu com estàs?
0: Què passa, penya? Som al Flash Matí, va, tenim el Jan Ponsa preparadíssim aquí per repartir una miqueta d'informació meteorològica. Bon dia, Jan.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Nervis perquè tardor ja, eh?
2: Sí, exactament, per això, perquè estrenem una nova estació, però... Vaja, com si no ho féssim, eh? Les temperatures són de ple estiu, sobretot al migdia. Avui tornarem a arribar a punts de... Com que no?
1: No, que vull dir que aquest matinet feia...
2: Bueno, sí, déu-n'hi-do. Avui 30 graus també, novament al migdia, de temperatures màximes. Per tant, déu-n'hi-do quina caloreta que farà en un dia que acompanyarà, doncs, també el sol i l'estabilitat meteorològica.
0: Molt bé. El més important d'aquesta previsió és que el Jan ahir es va rapar. Vam fer una enquesta a l'Instagram, eh? A l'Instagram del Flash Matí.
1: Sí.
0: Ara sí, podem veure el resultat, Jan. El lloro, eh? Rapar de punt sí, rapar de punt no.
1: Exacte, hi havia aquestes dues opcions i el 85% de les persones van dir rapar de punt sí. I el 15 que no. Lo fort... Digue-ho tu, Jan, què ha passat amb aquesta gent que ha votat que no?
2: La meva mare ha votat clarament que no.
1: Ostres, la teva mare és la teva hater, eh?
2: Sí, sí, la meva mare es va escandalitzar.
0: Rapar de punt no, eh?
2: Per sort, el cabell creix, mama. No,
0: com es diu la teva mare?
2: Gemma.
0: Gemma, tranquil·la, ja li creixerà el cabell.
1: Ja li creixerà.
0: No tenia un pèl de tonto al Jan.
1: No.
2: Hòstia, Víctor.
0: Escolta, va, repassem temperatures d'ara mateix.
2: Doncs mira, ara mateix a Barcelona 23 graus, al Farràs, al Segrià 16 graus, a Santa Coloma, Farners, on viu la... Ai, res, 16 graus, i a Sant Pau de Segúries, 11 graus.
0: Qui viu a Santa Coloma de Farners?
2: No, m'he equivocat.
0: El Jan està molt desubicat avui.
1: El Jan encara no s'ha despertat, eh?
0: Això és per la rapada, eh?

és aquesta artista, acompanyada de Manuel Turizo. Això es diu La Setmana, l'escolteu a Flash FM. Estem exactament a la meitat de la setmana, eh? Per tant, fem-ho fàcil. Aquí estem a l'altra banda per ajudar-vos musicalment parlant. Tenim una selecció tremenda, eh? Per vosaltres només faltaria. Ara mateix, 3:15 gairebé de 8. Apugem una miqueta les revolucions amb el Màquina Time. Vinga!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Aviam com estan aquestes carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la AP7 a l'altura de Bàscara, que en sentit nord obliga a tallar un carril de circulació, tot i que aquesta incidència doncs deixa menys d'un quilòmetre de lentitud. El que sí que tenim és un vehicle variat de fa una estona, a primera hora del matí, a l'A2, a l'altura de Pallejà, en direcció Barcelona, que deixa el vehicle al voral i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, destaquem també algunes retencions habituals. El mateix Llobregat es circula amb molta intensitat per la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. També des de Cavall al Prat, en sentit nord, i també el vessant Besòs, Tiacues, amb tot el nus de la Trinitat, que afecta de retruc a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès trobem intensitat destacada, sobretot a la AP7, al tram en direcció a Tarragona, entre Montornès del Vallès i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't en a club65.es.
4: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
6: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
7: Visca!
8: Advocat!
9: He guanyat! Que bé!
6: Quina passa! Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rascats milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rascats milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I sopem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i deixem de fer.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya.
19: El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
20: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a

0: Caldes Engordany.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Si una cançó és immortal, és un hit.

Ella és una diable de cara i d'espalda, eh? Són els Figaflauas, en aquest cas acompanyats de la Muixca amb aquesta cançó feta aquí a prop de casa, eh? Anomenada Diable, que avui ens apropa a les 8 del matí a Flash FM. Vinga, va, això continua, eh? Evidentment, el despertador més potent de Catalunya, Andorra Fronteres, el més musical, que us acompanya fins les 11 del matí, allà on sigueu ara mateix, eh? Si esteu a la carretera, arribant a la feina, arribant a classe, treballant de bon matí, gràcies per ser-hi. Sona Clan, Café con Ron.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha arrencat aquest dimarts. Una de les intervencions més esperades era la del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha començat el seu discurs assegurant que el seu país estava mort fa 2 anys abans que ell arribés al poder i ara és el més poderós del món, ha dit, gràcies a ell. El president dels Estats Units també ha qualificat l'Iran com un règim d'horror i ara diu que ha de prendre una decisió, aniquilar l'Iran o arribaria a un acord. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA del curs passat que va deixar Catalunya fora de l'informe publicat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, recordem, en va exculpar els directors dels centres, va cessar la secretària general del departament i va obrir 3 expedients disciplinaris. I avui seguirà tancada l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona per la caiguda de part del sostre. L'incident ha deixat 3 ferits lleus i ha obligat a tancar l'estació de Rodalies, però la línia 1 del metro es manté en funcionament. Els esports. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina debutant a casa contra el París Futbol Club. L'equip de Pere Romeu ha perdut aquest estiu jugadores importants i caldrà veure la resposta de les noves incorporacions en una competició tan exigent. I la Minya Mal, a part de ser un dels candidats a la pilota d'or, també és un dels 7 jugadors blaugranes en els que confia Luis de la Fuente per jugar a la Lliga de les Nacions. Els actuals campions del món es van entrenar ahir a la tarda per començar a preparar els 4 partits que jugaran en els propers 16 dies.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Patito, a la de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Patito, patito, patito. Doncs a Flash FM, de nou sona aquesta cançó des del capdamunt de la llista de Flash FM. Ja en porta 3 setmanes, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: 3 de consecutiva, l'Anna Mena. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Què passa, família? Gràcies per triar-nos amunt, eh? Amunt ja, per favor, sí. Que el sol ha sortit.
1: Sí.
0: El dia ha començat, els cotxes també, eh? La resta de conductors i conductores del planeta també.
1: No esteu sols, eh?
0: Estan fent de la seva de les carreteres del país, eh?
1: En som molts que ja estem de peu durant-ho tot.
0: I tant, avui primer dia de la tardor del 2026. Molt bé, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí,
0: molt
1: total, bé. Ja tenim aquí la tardor. Ja, mira, fixa't
0: ja som,
1: que jo ja he vist aparadors amb tot de Halloween, eh?
0: Ja
1: les
0: està,
1: eh? Les botigues ja està tot ja ple de està, Halloween, ja està, és increïble.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aviam, hem de parlar d'una cosa que està passant actualment ara mateix a Collserola.
1: Allà també estan a tope, ben desperts, perquè els veïns de Can Rectoret, que efectivament està a Collserola, han denunciat una festa
0: sí.
1: amb música alta. O sigui, hi ha una...
0: Una rave.
1: Muntada des del divendres, des de fa 4 dies,
0: quin tio, eh?
1: Que se celebra doncs mentre el parc està tancat per festa porcina.
0: Ara, restriccions a tope i aquests allà, vinga.
1: És increïble. O sigui, què ha passat? Doncs que els veïns denuncien que són unes 25 persones que estan allà a tope ballant Jumping Style i que el soroll els impedeix descansar, dormir, fer la seva vida quotidiana, d'acord? Els polis han anat allà moltes vegades, no han aconseguit res,
0: ja.
1: No han fet res al respecte i l'Ajuntament de Barcelona es defensa dient que no és una rave, sinó que és una festa organitzada per un veí a casa seva.
0: Clar, o sigui, ells diuen que realment és una festa que està a casa perquè no han vist entrar i sortir gent de fora.
1: Exacte.
0: I diuen ells, pel que he llegit jo, que estan fent un curs de DJ.
1: En sèrio has llegit això?
0: Digo, mira, senyora gente, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: DJ, durant 4 dies, amb la música tota castanya...
0: Bueno,
1: amb una...
0: perquè hem d'aprendre, hem de practicar molt.
1: I no us imagineu que és una casa d'aquestes, un pis normal, és com una... és com una xabola.
0: Bueno, allà a la falda de Collserola, sí, està bé.
1: Sí, no, que està guai.
0: Escolta, però escolta, tenen uns plats de vinil allà tot guapos, eh? La cabina és molt pepina, eh?
1: Ostres, és tu, que la vida són 2 dies, que la vida està per disfrutar, balleu i gaudiu. Això sí, per la nit, si podeu baixar una miqueta de música, seria un detall pels veïns.
0: Sí,
1: no, perquè a mi em tocaria els nassos,
0: I pels porcs senglars, pobrets, pels... també, que estan
1: doncs
0: allà.
1: Doncs sí, contaminació acústica pobrets, pels porcs senglars.
0: Bueno, va, saludats queden aquests de la rave il·legal i nosaltres seguim endavant, aixecant el país en aquest dimecres 23 de setembre, va.
2: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.

0: de sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí.
1: Però no amb tu allí.

Prince, ¿eh? Me gustas tú nada más, no me importan las demás. Mole, mole, Manuel Turizo. En aquest cas amb l'Ozuna, el negrito, ojos claros, el osito. Això es diu Vaina Loca. L'escolteu a Flash, al Flash Matí. El vostre despertador de confiança. Imparables de 6 a 11 cada dia. Ara mateix les 8 i gairebé 13 minuts d'aquest dimecres. El so de la Shakira és imparable també.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Aviam, què dieu per aquí?
2: Buenos días, Flash FM. Dice, hombre, Antonio, ¿cuánto tiempo sin verte, tío? ¿A qué te dedicas? Dice, tío, soy inversor. Dice, coño, dice, ñoco.
3: Hola. Camarero, este vino está malísimo. Dice, pues es un Rivera. Dice, pues será el Kiko, macho, porque...
1: Tens algun acudit, tu, o no?
4: Doncs, ¿qué es una orilla?
1: Una orilla...
4: 60 minutillos.
1: És que no tens remei.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
5: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
9: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
8: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
8: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar per assegurar alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar per assegurar alarmes.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Andorra, Flash FM 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Bon dia, bons horis de resta. Aquí en trànsit, tens a la carretera general 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera general 3, d'entrada a Massana, en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
16: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
17: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
16: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
17: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
18: Torna l'Octoberfest d'Anyós Park.
19: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
18: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
19: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
18: Octoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
20: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash Matí.

0: claríssima declaració d'intencions, eh? Jo vull saber a qui li dedica aquesta cançó, Mike Towers. Una de més. Una nit vol, eh? Una nit sí que la vol.
1: Home, és que aquest tio deu tenir una nòvia a cada país, a cada port.
0: Probablement.
1: Com es diria.
0: Probablement.
1: Sí.
0: Una de més, Mike Towers a Flash FM. Som al Flash Matí de dimecres ja. Dimecres
1: sí, sí,
0: de tardor,
1: sí, sí.
0: Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Doncs sí, ja estem a la tardor, ja es ve Halloween, es venen les castanyes, es venen els boniatos. Però encara no. Paciència.
0: Relájate.
1: Paciència, paciència.
0: Chill, chill, eh? Relaja la raja.
1: Chill,
0: he vist algun meme que, clar, com al final estem, sí, a la tardor, d'acord? Des d'aquesta matinada, però com fa calor... Bueno, calor, aviam, ja m'enteneu. No fa tampoc temperatura, diguéssim, d'hivern, ni molt menys, eh?
1: No, encara no.
0: Evidentment, hi ha memes que diuen que, bueno, que aquest any les castanyes no s'hauran de torrar perquè ja vindran torrades de sèrie.
1: Bueno, com la Marina. La
0: sí.
1: Marina està morena, torrada, sí?
0: Sí, això ha sigut una broma molt, molt...
1: Molt què? Digues, digues.
0: D'experta, d'experta.
1: Ah, no, vale, això m'agrada més.
0: D'alt nivell, saps? D'alta connexió neuronal que no tenim encara alguns,
1: quasi,
0: eh?
1: Quasi, quasi, quasi.
0: Va, que som al Flash Matí. Sona xoc, eh?

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. L'incendi de la Carola d'Ordino va quedar ahir estabilitzat, tot i que els bombers van continuar vigilant la gran quantitat de brasa per evitar possibles revisades. Durant aquesta nit s'han mantingut dues dotacions de guàrdia i els treballs continuen especialment als quatre blocs de la part superior del complex. El foc va afectar 10.000 metres quadrats d'edificació i va deixar quatre dels set blocs completament calcinats. El director de bombers, Juanjo Barrio, va explicar que la propagació va ser molt ràpida per la quantitat de fusta i material combustible, així com perquè l'avís es va rebre una mica tard. El motiu d'aquest incendi està en plena investigació. Una urbanització dissenyada per Jean Nouvel i formada per 52 habitatges que es trobava aproximadament un mes de completar les obres. Anem a altres temes. El govern estima en 65,4 milions d'euros la inversió necessària per ampliar l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El projecte contempla 43,7 milions per construir un nou edifici annex, 21,2 milions per reformar estructuralment part de l'actual hospital i mig milió per altres actuacions. A aquestes quantitats s'hi afegeixen 4,8 milions per redactar el projecte executiu, que haurà de concretar el cost definitiu. El nou immoble tindrà entre 13.000 i 15.500 metres quadrats, mentre que es reformaran uns 3.000 metres quadrats a l'edifici existent. Tots dos quedaran connectats i funcionaran com un únic complex hospitalari. A Andorra la Vella, el nou pla d'ordenació urbanística parroquial limitarà a 7 el màxim de plantes dels edificis davant de les 15 permeses fins ara i reduirà de mitjana un 40% l'edificabilitat. La disminució serà d'entre 15 i el 25% al fons avall i arribarà a situar-se entre el 50 i 65% a les zones més elevades i pròximes als espais naturals. La cessió obligatòria passarà del 15 al 30%, amb l'objectiu que Comú pugui obtenir més sòl per a zones verdes, habitatge públic o equipaments. Els projectes, però, que incloguin habitatge a preu assequible, podran disposar d'un 10% addicional d'edificabilitat. I el cap de govern, Xavier Espot, es troba aquests dies a Nova York, assisteix al debat general de la 81a Assemblea General de les Nacions Unides. La sessió està presidida per Khalilur Rahman, escollit el passat mes de juny. Espot ha d'intervenir davant de l'Assemblea General avui dimecres durant la sessió de la tarda.
2: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: Som Flash FM.

és el Bad Bunny de fa uns quants anys, que avui de nou repassem el Flash Matí de Flash FM d'aquest dimecres. Bad Bunny, baby. Va, aquest dissabte estarem a Sant Cebrià de Vallalta. El Sergi Domènech de l'Interactua. Aquest dissabte es desplaça cap al Maresme, Sant Cebrià de Vallalta, de nou aquest any. El pavelló municipal es liarà molt part amb la sessió d'en Domènech, d'acord? Serà dissabte, no us ho perdeu. L'any passat va ser molt top aquesta nit, eh? Oh.

0: de Flash FM. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Ho acabo de llegir, que ara la gent que porta auriculars amb cable van de guais.
1: Què dius?
0: Saps o no?
1: És normal portar cables.
0: Bueno, però es va fer molt de moda, Jean Ponsa, tu que vas dir que sí.
2: Sí, està molt de moda. La gent rica, en comptes de portar auriculars sense fils, porta auriculars amb cable de 20 euros.
1: És que jo sempre porto cable i no per fer-me la xula. No ho entenc ara.
0: No sabia que eres una rica, Gemma Manzanero.
1: Sí.
0: Però escolta, va, que hem de passar pel Condis.
3: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: El temps amb el Jean Ponsa. Tu també portes els cables, llavors, ja, no, què, tio?
2: No, jo no.
0: Tu no, eh?
2: Jo no consumeixo aquesta moda, em fa una mica de mandra.
0: No sé, però m'ha fet gràcia. Més,
1: tota la vida han tingut cable.
0: Que sí, Gemma, collons, però que al final era més guai quan portaves, bueno, quan portes, no?, els Bluetooth, perquè vas allà amb els auriculars sense cable.
1: No els perdeu?
2: La gent
1: no.
2: Rica s'apodera de lo que la gent pobra porta.
0: Sí, deu ser això, no?
2: Sí, una mica és això, de fet.
0: Mare, això.
1: Bueno. Què? Va,
0: investigarem.
1: Sí,
0: escolta,
1: sí.
0: Jan, va, què s'ha de saber del temps aquest dimecres? De tardor!
2: De tardor, correcte. Avui hem entrat a la tardor aquesta matinada i comencem el dia, bueno, comencem i acabarem el dia amb bastant sol a tot Catalunya, amb algun núvol decoratiu que va molt aquesta tarda a punts del Pirineu, però poca cosa més. Temperatures màximes que avui pugen una mica més, 30 graus a punts de les comarques interiors, 33 al Pla de Lleida, també a l'interior de les comarques de Girona. Per tant, ja veieu, temperatures al migdia que no són molt de tardor, eh?
0: Ja. No bueno. Passa res, ja arribaran, cap problema.
1: Sí, sí, sí.
0: No
1: hi ha pressa.
0: A veure, va, repassem alguns valors ara mateix.
2: Ara mateix a Sabadell tenim 14 graus, a Espoi a l'Alt Empordà 13 graus, a Barcelona 21 graus i a Das, a la Cerdanya, 5,5 graus Celsius.
0: Molt bé, Jean Ponsa, gràcies. Fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
3: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: I el que suma aquí punts és tenir bona música al matí. Això sempre suma, sempre suma. I per això som al Flash Matí, estem aquí a l'altra banda fins les 11, eh? Adam Sulkin i companyia! I'm out of here.

Aquest tio diu que no supera el polvo el dia de mi cumple. Jo no sé quin tipus de polvo té aquests, tenen aquests en els seus dies de cumple. Però bueno, escolta, cadascú aquí a la seva bola, eh? Allò no, perquè és el remix de l'Omar Kurz del tema del Jay Wheeler, que es diu De Lejitos. Remix. Avui de nou l'escolteu a Flash FM. En aquest flash matí, edició dimecres 23 de setembre del 26, 3 quarts i 3 minuts de nou. Feu el que feu, gràcies per triar-nos. A canvi, un altre temazo va per aixecar el país de la millor manera possible, que és amb música, amb ritme, vida ràpida i Yankee.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
2: Anem a repassar l'estat de les carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquest accident que hi ha hagut a Cornellà del Llobregat, que a hores d'ara ja reobre per complet la circulació, però continua amb uns 9 quilòmetres i mig d'aturades. A poc, doncs sobretot al punt on hi ha hagut l'accident ja va circulant amb més fluïdes. On també tenim retencions des de la B23 en direcció a Barcelona, des de Molins de Rei, també fins l'últim tram entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Per altra banda, doncs continuem pendents també d'un accident que hi ha hagut a la ronda litoral, a la B10, entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, on hi ha només un carril de circulació obert i tot plegat provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Vallès, continuem també amb circulació força lenta a la AP7 en direcció a Tarragona, entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Molt bé, gràcies, Ferran.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta, i a sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
5: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
6: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
0: Andorra, Flash FM 93.8.
1: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
7: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
8: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
9: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
8: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
10: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb 2 noves incorporacions que et poden ser molt útils.
11: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
10: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
12: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash Matí.
13: Pero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

0: Aquesta és la eterna pregunta. Què hubiera sido si antes te hubiera conocido? Aquesta és la cançó de la Karol G que més voltes ha fet al calendari, eh? Comenzó el verano, fuego, deia al principi de la cançó. Són les 9, pràcticament, d'aquest dimecres. Si feu tard, digueu que és culpa d'aquest programa que posàvem molt bona música i no podíeu evitar quedar-vos una estona més al cotxe, ja està.
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el flash matí.
0: Correcte, arribarem a les 9 d'avui amb aquesta del BL, la plena amb Wesco, Liobion de Trams.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha arrencat aquest dimarts. Una de les intervencions més esperades era la de Donald Trump, que ha començat el seu discurs assegurant que el seu país estava mort fa 2 anys abans que ell arribés al poder i ara és el més poderós del món, ha dit, gràcies a ell. El president dels Estats Units també ha qualificat l'Iran com un règim d'horror i ara diu que ha de prendre una decisió, aniquilar l'Iran o arribaria a un acord. D'altra banda, 2 homes han resultat ferits per l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel rural aquesta matinada per a l'Ada, l'Alt Empordà. Una de les víctimes es troba en estat crític i l'altra en estat lleu. Arran de l'impacte, bona part de l'edifici ha quedat destruït. Ha afectat, sobretot, la masia de la planta baixa i 2 pisos. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA del curs passat que va deixar Catalunya fora de l'informe publicat. Recordem que la consellera d'Educació, Esther Niubó, en va exculpar els directors dels centres, va cessar la secretària general del departament i va obrir 3 expedients disciplinaris. Els esports. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina debutant a casa contra el París Futbol Club. L'equip de Pere Romeu ha perdut aquest estiu jugadores importants i caldrà veure la resposta de les noves incorporacions en una competició tan exigent. I Lamine Yamal, a part de ser un dels candidats a la pilota d'or, també és un dels 7 jugadors blaugranes en els que confia Luis de la Fuente per jugar a la Lliga de Nacions. Els actuals campions del món es van entrenar ahir a la tarda per començar a preparar els 4 partits que jugaran en els propers 16 dies.
0: Sona el Mega Crack a Flash FM.
2: La que manda.

0: sin aire. És el Lucho RK, Luchito, aquesta setmana com a mega crack a Flash FM. Amb aquesta cançó que s'enganxa com una mala cosa, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Ai, con esa face card, escolta, la cosa no està mal, no està mal.
1: No, amb aquesta face card deixa sense aire a tothom.
0: Ja, serà això. Bueno, són les 9 i 4 minuts ara mateix, ben d'hora pel matí. Ja fa estona que estem aquí a l'altra banda, però si us acabeu de connectar, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes.
1: I tant, per suposat.
0: Amb aquesta notícia.
1: Un noruec de 45 anys s'ha comprat una cadira de l'IKEA i s'ha atrapat els ous a la cadira.
0: Va, com et pots... Però com és la cadira?
1: Mira,
0: com per ficar-te un ou allà...
1: Us poso un context.
0: I estigui atrapat.
1: S'ha atrapat els ous a la cadira de l'IKEA perquè el tio es va fer una dutxa.
0: Ah.
1: Va anar a dutxar-se i ell té una lesió de genoll i va asseure's per poder-se netejar bé. D'acord? Què passa? Que amb l'aigua calentona se li va escórrer un ou a un dels forats de la cadira i amb l'escalfor se li va dilatar l'ou.
0: Vale, comprenc.
1: I es va quedar encallat amb l'ou i no podia treure.
0: I no sortia, eh? O sigui, el tio s'intentava aixecar i la cadira també pujava, no?
1: Ha de fer mal, això, eh? Com ho va solucionar, et preguntaràs?
0: Aviam.
1: Doncs va posar l'aigua freda i va fer que els ous se li encongissin.
0: Hosti,
1: per poder treure l'ou d'allà.
0: Escolta, això és enginyeria, eh?
1: Això és molt heavy, això és física pura, eh? És
0: enginyeria, no sé com catalogar-ho.
1: Aquest senyor, el Klaus, ho ha compartit en el seu Facebook i IKEA ha contestat.
0: Ui, què ha dit IKEA?
1: Res, ho ha pres amb humor i li ha dit que ha d'utilitzar la cadira com a test per les plantes i que part que la pròxima vegada doncs, es posi roba quan s'hagi de dutxar.
0: Ja.
1: S'ha de posar roba per dutxar-se.
0: Sí, no sé, aquí l'IKEA podria haver tirat de meme i han sigut molt cutres, no?
1: Bastant cutres, la veritat, aquí podríem haver fet més coseta. Però bueno, escolta, si us dutxeu amb cadires de l'IKEA, que sapigueu que potser us atrapen els ous.
0: Quins collons tenia el
1: Klaus
0: aquest?
1: Quins collons?
0: Quins collons?
1: Home, perquè els forats són grans, eh?
0: És que clar, allò, Déu-n'hi-do, era tamanyo XL, eh?
1: Has de tenir un bon parell de collons.
0: Era huevos camperos aquests, eh? Va, nova hora en marxa del Flash Matí. Sona Golden.

0: pienso demasiado, baby, wow, no me has llamado. És la bitxota, la Carol, amb Judelín i amb Rusowski, el mateix del Malibú, eh? Un dels temes del moment que avui recuperem de nou a Flash FM, som al Flash Matí, hola, hola!
1: Flash Matí, si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal!
0: El que sí t'assegurem és una bona selecció de temazos, eh, per vosaltres. Ara mateix, les 9 i gairebé 13 minuts, anem a fer sonar Bad Bunny amb el seu Baile Inolvidable. Som-hi, bon dia!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8.
2: Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
5: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. Al Teatre Condal hi pots veure 53 Domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'Òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al Primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basat en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Ateneu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
4: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
6: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
7: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
6: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
10: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
9: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
10: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
9: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
11: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
12: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
0: Andorra Flash FM 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Bon dia, on solitarista que en trànsit tens a la carretera General 1, Avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera General 3 d'entrada a Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Això és Flash FM, la ràdio Dance Leader. Flash FM.
17: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
18: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
17: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
18: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
17: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
19: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
20: Ets autèntic, amb personalitat.
21: Original.
20: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
21: De dir el que dius.
20: Tens criteri i passes d'imitacions.
21: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
20: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
21: Per tot això i molt més, ets dels nostres.
20: Flash FM.
22: La que manda.
0: Flash Matí.

0: i Animal, la cançó del Charlie Black. Animals, animals. Que és la festa d'un Therian, això, el que passa.
1: No, no, sisplau. Animal. Ja no s'escolta gaire, això dels Therians, eh?
0: Bueno, ara ja en altres coses, això va a modes, no? Que...
1: Ara es permeja, ara.
0: Sí, Six Seven. Bueno, va, hosti, quin drama, eh?
1: Fatal, fatal, fatal.
0: Molt bé, molt bé. Aquí el Joa Party Animal, Charlie Black, a Flash FM, el Flash Matí, repartint ritme. A dojo, a tort i a dret, eh?
1: Exacte.
0: Sense parar, vinga.
1: A tope, aquí mai faltem.
0: De bon matí, 9:25 minuts ara mateix, d'aquest dimecres 23 de setembre.
1: Mira, 23 de setembre, farem una petita efemèride, perquè aviam. El 1846, Déu-n'hi-do. Fa la tira, un 23 de setembre, es va descobrir Neptú.
0: Neptú!
1: Neptú, exacte. Van descobrir dos astrònoms, un francès i un anglès, i un alemany va dir...
0: Sembla un acudit, eh?
1: Ho va verificar. O sigui, el descobreixen un francès i un anglès, però l'alemany va dir... verificat.
0: Ahà.
1: Saps què vull dir?
0: Perquè si no ho deia ell, no estava verificat.
1: Deu ser un tipus de notari o... saps què et vull
0: notari
1: dir?
0: Notari astronòmic.
1: Potser existeix, eh?
0: No tinc ni idea.
1: Jo tampoc. Però bueno, escolta, Neptú, el 1846. Ja sabeu una coseta més per anar a dormir tranquils avui.
0: Molt bé, això ho podeu explicar després a l'ascensor amb el veí.
1: Saps què fa?
0: Saps que han dit a la ràdio que...
1: El 1846.
0: Saps que...
2: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
3: Moltíssim.
4: Que fort.
2: Perquè posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Saps que arribarem a 2:15 amb Cano?
1: Sí, ho sé.
0: I a menjar 5 quiles. Olvidar-nos de tot.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. L'incendi de la Carola d'Ordino va quedar ahir estabilitzat, tot i que els bombers van continuar vigilant la gran quantitat de brasa per evitar possibles revisades. Durant aquesta nit s'han mantingut dues dotacions de guàrdia i els treballs continuen, especialment als quatre blocs de la part superior del complex. El foc va afectar 10.000 metres quadrats d'edificació i va deixar quatre dels set blocs completament calcinats. El director de bombers, Juanjo Barrio, va explicar que la propagació va ser molt ràpida per la quantitat de fusta i material combustible, així com perquè l'avís es va rebre una mica tard. El motiu d'aquest incendi està en plena investigació. Una urbanització dissenyada per Jean Nouvel i formada per 52 habitatges que es trobava aproximadament un mes de completar les obres. Anem a altres temes. El govern estima en 65,4 milions d'euros la inversió necessària per ampliar l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El projecte contempla 43,7 milions per construir un nou edifici annex, 21,2 milions per reformar estructuralment part de l'actual hospital i mig milió per altres actuacions. A aquestes quantitats s'hi afegeixen 4,8 milions per redactar el projecte executiu, que haurà de concretar el cost definitiu. El nou immoble tindrà entre 13.000 i 15.500 metres quadrats, mentre que es reformaran uns 3.000 metres quadrats a l'edifici existent. Tots dos quedaran connectats i funcionaran com un únic complex hospitalari. A Andorra la Vella, el nou pla d'ordenació urbanística parroquial limitarà a 7 el màxim de plantes dels edificis davant de les 15 permeses fins ara i reduirà de mitjana un 40% l'edificabilitat. La disminució serà d'entre 15 i el 25% al fons avall i arribarà a situar-se entre el 50 i 65% a les zones més elevades i pròximes als espais naturals. La cessió obligatòria passarà del 15 al 30%, amb l'objectiu que Comú pugui obtenir més sòl per a zones verdes, habitatge públic o equipaments. Els projectes, però, que incloguin habitatge a preu assequible, podran disposar d'un 10% addicional d'edificabilitat. I el cap de govern, Xavier Espot, es troba aquests dies a Nova York, assisteix al debat general de la 81a Assemblea General de les Nacions Unides. La sessió està presidida per Khalilur Rahman, escollit el passat mes de juny. Espot ha d'intervenir davant de l'Assemblea General avui dimecres durant la sessió de la tarda.
3: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
4: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.

0: Aquest és l'Anuel, amb el seu crit de guerra. Uau, uau. Sembla que estigui plorant. El Manual és el títol, d'aquesta cançó del 2020. Imagina't, imagina't, Si ha escalfat vegades i vegades la teva pell. El Manual, la Flash FM, va.
1: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Aquest dimecres estem aquí en marxa des de fa una bona estona, Ara amb el BL.

0: No tiene sentido, una de les cançons amb més recorreguts d'aquesta etapa recent del BL, des de Barranquilla, des de Colòmbia, i a través de cadascuna de les freqüències de Flash FM, doncs per tot el país. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Doncs mira, ara mateix 9:45, aquí estem aixecant el país, també amb en Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
2: Hola, bon dia, Héctor i Gemma.
1: Bon dia.
0: Ja estem immersos en aquesta tardor, aquesta matinada passada. Vam canviar d'estació, eh?
2: Correcte, vam canviar d'estació, però no hem canviat de situació meteorològica.
0: No.
2: És a dir, seguim bastant, bastant introduïts en el que vindria a ser, doncs, aquest temps estival, no, encara?
0: Estival. Festival.
2: Sí, un festival
0: tota la raó del món. Sí,
2: avui
0: sí,
2: també
0: sí.
2: Ens espera un dia acompanyat amb bastant sol. Si traieu el cap per la finestra, segurament el veureu. I a partir de la tarda, doncs, es mantindrà aquesta mateixa tònica. Després, les temperatures avui pugen una miqueta més. Més de 30 graus a les comarques interiors, 33 al Pla de Lleida, també a l'interior de les comarques de Girona. I vaja, un dia que no fa de tardor, la veritat.
0: No, eh?
2: No, no.
0: Les castanyes arribaran ja torrades de sèrie, eh? No
2: correcte.
0: Hem de fer cap tipus de foguera, eh?
1: Ai, que exagerats que sou.
2: Ets bo, eh?
0: A veure, va, broma. És un meme que he vist a Instagram, la veritat. Jan, temperatures ara mateix, va.
2: Mira, Tírvia, al Pallars Sobirà ara mateix 10 graus, a la Bisbal d'Empordà 13,5 graus, als Alfacs a la Ràpita 21 graus i acabem amb Miami Platja al Baix Camp amb 22 graus.
0: Els Alfacs! Els Alfacs!
2: Ets molt bo!
0: Feia falta, feia falta. Molt bé, Jan, fins ara. No, fins demà. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Vés a descansar, va. Si encara no tens l'aplicació Carnet Jove, cat, què esperes? Descarrega-te-la i cerca. Tots els avantatges.
1: Que no lejos.
0: Clar, exacte. Propostes i serveis que el Carnet Jove ofereix arreu del territori. També incorpora el Carnet Jove digital que permet acreditar-te per gaudir dels descomptes i els vals del Pac Jove allà on vagis.
1: Si vas a PortAventura World, ja ho tenen tot a punt per Halloween. Tens un munt de promocions molt interessants en Pac Jove 2026.
0: Si ets un fanàtic del manga, torna al Manga Barcelona a la Fira Barcelona Gran Via. Amb el Carnet Jove tens tarifa reduïda en l'entrada general. Compra l'entrada amb descompte abans que s'esgotin.
1: El Festival de la Velocitat de Barcelona amb el Carnet Jove disposes d'un dos per... Disposes d'un... No, d'un...
0: Sí, va, no està complicat, tio.
2: Dos per un.
1: D'un dos per un a la preu de l'entrada.
0: Ara, molt bé. Un dos per un, vale, vale.
2: Dos per...
0: I dos per dos. I recorda que el Carnet Jove forma part d'EIC. EYCA, amb més de 25.000 avantatges arreu d'Europa i inclou assegurança d'assistència en viatges internacionals pels teus viatges fora de l'estat. Som al Flash Matí, sona la graciosa de nou, va!

0: passa, la vida és massa brossa.
1: Flaix Matí, el despertador més potent de Catalunya.
2: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

aquest és l'himne de Pitbull amb el Nillo i companyia de l'any 2011. El Give Me Everything. Temazo, eh? Temazo que l'estaves cantant, eh? Temazo. Que sona, evidentment, a Flash FM. Som al Flash Matí, el vostre despertador de confiança, el programa que més música us posa de bon matí mentre altres us foten la xapa. És que al final això tampoc ho volem aquí. Aquí volem música i prou. I a més de la bona, eh? Ara JC Reyes amb el Kid Voodoo.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
7: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
8: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
7: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
9: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
10: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
9: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
10: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
11: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
12: Ets autèntic, amb personalitat.
13: Original.
12: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
13: De dir el que dius.
12: Tens criteri i passes d'imitacions.
14: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
12: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
13: Per tot això i molt més,
12: ets dels nostres. Flash FM. Flash, flash,
15: flash. La que manda.
0: Flash. Flash Matí. Vamos a...

Es diu La Semana. És Elena Rose, aquesta nord-americana, que fa poques setmanes, precisament, va presentar aquesta cançó amb el Manuel Turizo. I que la melodia s'enganxa, eh? Oh, sí, Turizo, sí, és inevitable després anar-la tararejant al cap. Allà on estigueu vosaltres ubicats al mapa, va. Som al Flash Matí, edició dimecres, 23 de setembre, camí de les 10 del matí. Imparables, un matí més, despertant el personal. Anem amunt ja, no? Amunt. Gordo, loco, loco.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA del curs passat que va deixar Catalunya fora de l'informe. Illa ha admès que les proves van incloure errors greus i inacceptables per l'exclusió d'un percentatge d'alumnes molt superior al màxim recomanat. Segons ha detallat, l'INE va avisar d'aquest fet a l'abril de l'any passat, advertència que no va arribar als centres, tot i que n'hi havia que encara no havien fet les proves. D'altra banda, dos homes han resultat ferits per l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel rural aquesta matinada per a la de l'Alt Empordà. Una de les víctimes es troba en estat crític i l'altra en estat lleu. Arran de l'impacte, bona part de l'edifici ha quedat destruït, ha afectat sobretot la masia de la planta baixa i dos pisos. I nou robatori de coure i nou matí d'incidències a la xarxa de Rodalies. Adif ha informat que el robatori de coure entre les estacions del Clot i Badalona està provocant retards a l'R1. Des de l'1 de gener, els Mossos d'Esquadra han detingut 66 persones relacionades amb els robatoris de coure, 8 de les quals aquest mes de setembre. Els esports. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina debutant a casa contra el París Futbol Club. L'equip de Pere Romeu ha perdut aquest estiu jugadores importants i caldrà veure la resposta de les noves incorporacions en una competició tan exigent. I Lamine Yamal, a part de ser un dels candidats a la pilota d'or, també és un dels 7 jugadors blaugranes en els que confia Luis de la Fuente per jugar a la Lliga de les Nacions. Els actuals campions del món es van entrenar ahir a la tarda per començar a preparar els 4 partits que jugaran en els propers 16 dies.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Ara mena Lola Índigo, Petito, Petito A. A Flash FM, número 1 de la setmana, número 1 del calibre 45. Per tercera setmana consecutiva. Poca broma amb aquesta cançó, Gemma Manzanero. Poca
1: Héctor
0: broma,
1: Ortega, Petito A.
0: Petito A. Ja en porta 3 i depèn de vosaltres, doncs, el que li passi el proper dissabte a la tarda, eh?
1: Sí.
0: Sabreu amb el Manchado dissabte al vespre si aquesta cançó liderarà la llista 4 setmanes o algú li robarà la casella. Ai,
1: ai, veurem quins nervis.
0: Aneu a flashfm.cat, a la nostra pàgina web, que a part de tenir l'streaming, a part de tenir la informació dels programes, la graella, els podcasts, la gent de Festes Flash, també teniu l'apartat de la llista.
1: Sí.
0: Obrim aquesta cinquena hora de programa d'aquest dimecres amb una notícia molt tendra.
1: Us en recordeu del Punx?
0: El Punx, el mico.
1: Ai, aquell mico tan bonic del Japó que va petar-ho perquè tenia un peluig, que el cuidava, que estaven sempre junts, que li feien bullying als altres monos. Sí.
0: La història, realment, l'arrel de la història no és gaire maca,
1: no,
0: però bueno.
1: No, però va guanyar-se el
0: cor de tothom.
1: El cor de totes les persones, sí. Doncs què ha passat ara? Que tindrà el seu propi llibre.
0: El mico,
1: sí,
0: el Punx,
1: sí, sí,
0: ha escrit un llibre, ell mateix, eh?
1: Sí, ell mateix amb les seves manetes. Tindrà el seu propi llibre. El llibre explicarà, doncs, la seva vida, l'evolució, des del naixement fins avui en dia, d'acord? Tindrà 48 pàgines, hi haurà moltes, moltes fotos.
0: 48 pàgines? Sí. Quin llibret de merda, home.
1: A veure,
0: que s'ho curri una mica més, tio.
1: Escolta, pobret, que és de fotografies. És molt petit, no té tanta vida com per explicar tantes
0: coses.
1: Oi, ara
0: no deu ser tan petit, no? Vull dir, ja, no sé.
1: Perfecte, ets un hater.
0: Totalment.
1: Bueno, aquests cuidadors han seleccionat aquestes fotografies, d'acord? També es publicarà un conte il·lustrat que explicarà també la vida de Punx per als més petitons, d'acord? I els beneficis d'aquest llibre és molt maco perquè es destinaran al zoològic i a la ciutat per millorar el benestar dels animals.
0: Això allà on estava el Punx.
1: Exacte, el zoològic, que de fet havies de fer una cua per veure el Punx. Ara no sé com estarà la cosa, eh?
0: Ja.
1: Però, bueno, en resum, això, que el llibre es convertirà, doncs, a la història del nostre Punxi.
0: Puc ser una mica més hater? Puc
1: no.
0: dir una cosa hater?
1: No, per favor, amb el
0: sí,
1: Punxi no.
0: Sí, no, amb el Punxi no.
1: Ah, vale.
0: Tu te'n vas a un zoo?
1: No, és horrible.
0: On, no, ja, a part d'això, on hi hagi molts micos...
1: Sí.
0: I tots semblen el Punx.
1: Bueno...
0: Tots són iguals.
1: Si és que no és pel seu físic...
0: No, tots són iguals. Vull dir... Que la gent potser pensava que estava veient el Punxi i algú s'estava inventant que allò era el Punxi i era un mico normal.
1: No, perquè estava amb el seu peluig.
0: Bueno, ja, un peluig de l'Ikea.
1: Héctor, has de ser més feliç en aquesta
0: vida.
1: Sí,
0: bueno, sí, veus, sí, raó no et falta, però...
1: Ai.
0: Bueno,
1: tant de bo tots els animals estiguin molt bé i el Punx cada dia també ho estigui millor.
0: El Punx, sí.
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.
0: Un tio feliç és el Quevedo, eh? Sona el golpito, va, amb la antiga nova línia, a les 4 ara.

0: two, three, let go.
1: Let go. J Balvin. The business. Això es diu 15. Si necessites reggaeton, dale. Posa Flash FM. Ah, dale, dale. Som al Flash Matí. Bon dia. Bon dimecres, 23 de setembre. Avui ja estem a la tardor, que ho sapigueu. Aquesta matinada hem canviat d'estació, encara que no ho sembli. Sona Fire Fire. Bon dia. Bon dia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
5: Buf! Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Hola, té Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
8: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
9: Departament Comercial del Grup Flash Andorra.
10: Flash Matí.

0: Gemma Manzanero, bon dia, eh?
1: Víctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Que és dimecres, ja, ja està sí. Això fet. Vinga, va, va.
1: Vinga, va, xino-xano.
0: Va, que arriben algunes festes majors aquest cap de setmana i això és per celebrar-ho.
1: I tant.
0: Sí, punyeteros.
1: M'encanten les festes majors.
0: Una de més, doncs no. Aquest cap de setmana, quatre festes Flash FM simultànies. El mateix dissabte. Les quatre seran dissabte nit, eh?
1: Molt bé.
0: I tres d'elles a la província de Lleida. També és poca broma, eh?
1: Sí, Lleida, saben.
0: Ballar-ho, fem una petita enumeració de parades de les festes Flash FM. Una d'elles serà Vallfogona de Balaguer,
1: Vale.
0: Que aquest cap de setmana fan la festa major de Sant Miquel.
1: Vale.
0: De dijous a diumenge. Molt bé.
1: Fantàstic.
0: No, de dijous, però deixa'm que obri el calendari. Només estic mirant números aquí.
1: Mare de Déu,
0: de dimecres a dimarts, collons! No, Vallfogona de Balaguer, que cracs! Però el cas. Que nosaltres estarem dissabte nit, vale? Dissabte 26. Jaume Riu estarà punxant allà a Vallfogona de Balaguer alhora que Miquel González estarà punxant Artesa de Segre. Poca broma, també t'ho dic.
1: Sí.
0: Aquests comencen avui mateix la seva festa major, Artesa de Segre. I alhora, servidor Héctor Ortega amb el Manxado estarem punxant a Vilassana també per la seva festa major, que començarà, en aquest cas, més tard, divendres. Però, bueno, escolta.
1: Mare meva, que la gent vagi a la pàgina web i ho miri tot, eh?
0: Allà exacte, flashfm.cat, teniu tota la informació detallada, les diferents ubicacions i les diferents dates, evidentment, que en aquest cas, però, coincideix que tot plegat és el mateix dissabte. I alhora, també, el Domènec estarà punxant al Maresme, a Sant Cebrià de Vallalta. Per tant, serà per opcions, serà per festes, escolta, i serà per DJs.
1: Vinga, som-hi.
0: Tela, eh?
1: A saco.
0: M'agrada.
2: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Vinga, i amb la Su i el Món DJ, que s'han encarregat de fer aquesta nova versió dels mítics Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Mi cama suena y suena.
1: Cama suena i suena. Al teu llit li falta una miqueta d'oli, eh? Un 3 en 1, Carol, 3 en 1. Mi cama, 2018. Avui de nou a Flash FM. A dos quarts tocats d'11 d'aquest dimecres. Epa! Això continua, eh? De seguida sona Lola Índigo, per exemple. Abans Farruko i companyia. Ja pa què? Ja pa què?

0: reina.
1: Això només passa al Flash Matí.
2: D'aquest matí de divendres. Tampeta,
3: així estem la meitat de Catalunya.
2: Tampeta!
3: Sí.
2: Tampeta!
3: Només penso en la migdiada, jo, eh?
2: Desperta!
3: Prou!
2: No puc parar, no puc parar. A veure, va, anem al WhatsApp. Collons, anem al WhatsApp del programa.
3: Per què em fa riure aquesta merda?
2: Perquè tu ets humor de caca color pedopis. Per qui vulgui anar al col·le ben equipat.
3: Va, ja prou,
2: sí, ja està.
3: Siguem una ràdio professional.
2: Sí, senyor, sí, home.
1: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Es diu Moving to the Sun, Ugel, el francès, que vol fer ballar les latines, això diu ell mateix. Doncs ho hem pas inventat i per això ha fet fins i tot un àlbum ple de cançons d'aquestes. Moving to the Sun, una d'elles, va ser el primer single, de fet, de l'àlbum 21. Bon dia a tothom, Gemma de Wey.
1: Bon dia, Héctor Ortega, què tal, com estàs?
0: Va, escolteu, Flash FM, una de les dates properament més importants per a aquesta emissora. Serà el proper dia 3 d'octubre. Ara no sé en què cau, deixa'm mirar el calendari.
1: Espera, jo tampoc ho sé.
0: Juraria que és dissabte.
1: 3 d'octubre és dissabte, sí.
0: El dissabte aquest d'aquesta setmana, no, la següent setmana.
1: Exacte.
0: A la festa del Roser de Martorell, els de Flash FM muntarem un bon merder, eh?
1: Molt bé.
0: Perquè el Miquel González i el Tomàs Poal estaran els que el fan l'ambient amb el Flash Urban en directe.
1: Oi!
0: Des de la Casa de Cultura de Martorell, des de les 10 de la nit a la 1 de la matinada, d'acord?
1: Que bé.
0: Els 20 primers en arribar-hi, teniu premi assegurat.
1: Oh, sí?
0: I de fet, després la festa continua amb en Sergi Domena de 2 a 5 de la matinada al pàrquing del Vapor. La festa del Roser de Martorell, viu-la millor amb Flash FM.
1: A tope.
0: El proper dia, dissabte 3 d'octubre, serà aquesta jornada festiva Flash Urban en directe i festa Flash FM tot seguit fins a les 5 de la matinada, 3 d'octubre. De moment, però, encara estem engegant els motors aquest dimecres, a poc a poc i bona lletra.
1: Sisplau.
0: Ara amb els passos prohibits que ens fa treure aquí el Romeo Santos amb el Prince Royce d'Ardos.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. Mai Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un tamacle? Mai Halis, Ballo sense tu. Amb el suport del Departament de Cultura.
1: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
3: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre a Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast. Degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat. Amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
6: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
5: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
5: Consulta en les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: El seu degenere.
1: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa. Flash Matí.
0: Efectivament, aquí som, des de les 6 i fins les 11 del matí, amb vosaltres, aixecant el país, acompanyant-vos en aquesta missió, que és la d'aixecar-te ben d'hora, esmorzar, mirant a l'infinit, com deia aquest, i doncs anar a treballar, saps què vull dir? És el que toca, però millor fer-ho amb el Bad Bunny, per exemple, a Nueva York.

0: El Quevedo, que no se'n va ni borratxo de la seva terra, ens ho deixa ben clar, d'alguna manera. Sempre ho deia a totes les cançons, i aquesta era explícitament en la qual deixava clar que ni borratxo se'n va de les Canàries.
1: Sí, Quevedo, que sí, no marxis de les Canàries, ja ho sabem.
0: El Maifo, el chiquillo, el caprichoso, el Quevedo, per tancar aquest flash matí amb ni borratxo. Flash matí de dimecres, 23
1: sí,
0: de setembre. Gemma Manzanero, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Armand Maravalle, bon dia, tio.
2: Home, què tal? Bon dia,
0: home,
2: com
0: què
2: esteu?
0: Passa, tio?
1: Hola.
0: Què passa?
1: Sí.
0: Què portes aquí, la samarreta? Fars que il·luminen la costa de Menorca, eh? Sa costa de Menorca, eh?
2: Sí, són els 6 fars que hi ha a Menorca.
1: Ah, mira,
2: sí,
0: és la típica samarreta que et porta la teva iaia, no? Alguien que te quiere mucho te trae esta camiseta.
2: Jo, aquesta jo crec que és més xula, no? Encara.
1: Ja, però qui te l'ha portat?
2: No, me la vaig comprar a l'Humana per 2 euros.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí, tal qual. Sí, sí, és així.
0: Bueno, cadascú té el seu estil. Un dia l'Armand ve amb camisa com si tingués una reunió important,
1: sí.
0: I un altre dia amb una samarreta barata del Xino. Però està guai.
2: Així som, aquí.
0: Molt bé, clar que sí. Bueno, va, nosaltres tornem demà. Demà programa habitual, de 6 a 11. Ens hi tornarem a trobar ben puntuals.
1: Sí, aquí estarem.
0: I ara el ritme continua amb el Maravaller, que comença amb el Luchito. Ara de seguida us posa aire.
1: Vinga.
0: Que li agrada molt la Gemma Manzanero.
1: M'encanta.
0: Interessant.
1: Es que no tienes sin aire.
0: Conversa interessant de collons, eh? Com per estar acabant-la allà.
3: Flash FM. Són les 11.

0: solo ven caigue.
1: Ja ho heu sentit, eh? M'ha dit l'Héctor Ortega Maravalla, comença amb l'aire i li he fet cas. Clar que sí, jo sóc un mandau aquí al final. És el Lucho RK amb aquesta que es diu Aire per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM. This is Flash FM. Què passa, flasheros, flasheres? El Flash Matí ja està aquí. Tu, em quedo jo, que sóc el Maravalle, amb vosaltres, posant-vos el bo i millor del nostre ritme, el ritme Flash, en aquesta edició de dimecres 23 de setembre del 2026. Vamos allà, som-hi!
2: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Embolica que fa fort. De moment comencem amb el de Lejitos Remix. Ja jo no...

Quan ets una figura com el Daddy Yankee, pots fer un tema original com el Dura i dir, mira, saps què? Li farem una remescla, cridarem a una mica uns quants col·legues aquí que s'uneixin pel remix i segurament pot triar el tio. I va dir, doncs pues mira, triaré el Bad Bunny, a la Nati Natasha i a la Becky G. I es van unir a l'estudi, cadascú va fer els seus versos i va quedar aquest Dura remix. L'hem escoltat aquí a Flash FM quan passen 11 de les 11. Anem a fer una mica de World Tour perquè passarem per Valls amb els Figaflaues i els seus Solucions i No Problemes en la versió més canyera. També passarem per Palma de Mallorca amb el Relsby i el seu Tubacín, però primer passem per Holanda, pels Països Baixos, millor dit, amb els Anoter i aquest Talk to You.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
5: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

Aquesta és, sens dubte, la cançó de l'estiu, cançó que agrada a petits i grans, eh? Transversal, transgeneracional, La Graciosa del Quevedo i de l'Elvis Crespo. Per cert, li han fet una entrevista a l'Elvis Crespo, als de l'agència EFE de Colòmbia, diria. Ha explicat que està vivint un moment màgic, un moment dolç de la seva carrera, i també ha explicat una anècdota quan van gravar el videoclip de La Graciosa, que van anar, doncs, a la illa de La Graciosa, allà a les Canàries. Elvis Crespo se mareó en el barco que lo llevó a La Graciosa para grabar el videoclip de la canción que ha encabezado las listas musicales en España. O sigui, el tio, en el trajecte des de Lanzarote fins a La Graciosa, ja pella un mareig. Imagina tu, abans de gravar el videoclip, sisplau, porteu-li una biodramina a l'Elvis Crespo, que se'ns ha marejat amb el barco. Vaya tela, tu, aquesta sí que és bona. Va, vinga, seguim amb el rotllo festiu, amb el Henry Méndez, José de Rico i companyia, que han fet la nova versió del Rayos de Sol.

0: Yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola.
1: Des del seu àlbum Yo hago lo que me da la gana, aquell boig 2020, el Bad Bunny, Yo perreo sola, clar que sí, un tema que ve, ja entren ganes de festa, només d'escoltar-lo, és normal, eh? Si a tu et passa, a nosaltres també. De fet, no patiu, que tindrem festa aquest cap de setmana amb moltes festes flash, eh? Sobretot repartides per Ponent, Vallfogona de Balaguer, Artesa de Segre i Vilassana. Hi haurà festes Flash FM i, per cert, també pel Maresme, amb el Sergi Domena, que serà la nit de dissabte a Sant Cebrià de Vallalta, que ho sàpigues, eh? Totes les nostres festes les pots consultar a la pàgina web flashfm.cat i també al nostre Instagram. Ja ho trobaràs. Si ho busques, ho trobaràs segur. Va, anem amb una novetat, la nova de Clarent, amb Omar Kurtz. Es diu Ojos Brujos.

Sona a Flash FM el Pitbull, un tio que és sinònim de festa. Clar que sí, tu poses una cançó del Mr. Worldwide i animes qualsevol cosa, eh? Una festa d'aniversari, una boda, un banquet... Jo crec que animes fins i tot un funeral, es podria animar amb cançonetes del Pitbull, tu. Se viene la arriba, hasta el muerto se viene arriba. Echa palla, és com es deia aquesta que sona Flash. La va fer amb Papayo. D'aquí no res, anem cap a França, cap a Marsella, amb l'Ugel i el seu Jamaica amb Bam Bam. Flash. Primer, però, comptem amb això més tranquil·let, el Manuel Turizo al costat de la Elena Rose per baixar revolucions. Aquesta es diu La Setmana, sona a Flash.

Es nota que estem en un país on ens mola la festa, eh? Ens agrada la festa més que un tonto un llapis. A més, és època de festes majors ara, clar que sí. Bueno, sempre ho és, eh? Però avui encara més. Per cert, felicitats a tots els tarragorins i tarragorines, eh? Que avui és Santa Tecla i... Bueno, és que clar, ja, avui ja acaben de partir-ho tot. Porten com dues setmanes de festa ja i avui ho rebentaran encara més. Clar que sí, doncs felicitats. Vinga, va. Aquí estem de festa tots els dies de l'any i per això posem la música que et trobes quan te'n vas de festa, com per exemple aquesta novetat. La nova del Mike Towers, sonant a Flash, es diu Carita Feliz.

Del Daddy Yankee, sí senyora. Un tema que s'ampleja, que s'inspira en un tema original dels anys 90 que es diu Informer, del rapero Snow. Informer. Boníssima, tant l'original com aquesta versió del Daddy Yankee. Sí senyor, mueve ese boom boom girl. Va, que ens apropem a les 12 i arribarem amb la Tini des d'Argentina, al costat d'Ulises Bueno, explicant-nos una història d'amor que té bastanta guassa. Es diu Dos Amantes. Te dice así.

0: Quin duet fantàstic. La primera vegada que col·laboren, esperem que no sigui l'última. Ana Mena, Lola Índigo. Lola Índigo, Ana Mena. Aquí les teniu, totes dues, amb el Petitó, un dels èxits més grans d'aquest estiu, i que, de fet, és el número 1 de Flash FM aquesta setmana. Va, sisplau, algú ha dit pitos? Va, doncs que sonin els pitos. This is Flash FM. This is Flash FM. Passen 4 minutets de les 12 del migdia. Què passa, família? Com esteu? Va, que és dimecres. Tenim mitja setmana coll avall. Això va bastant ràpid. Anem a bon ritme. Per tant, no pinta gens malament. A més, avui fa força bon dia, la veritat. Ve de gust anar pels puestos i portar un somriure a la cara.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I el ritme de Flash FM a la ràdio, a l'emissora. Sigui que estàs al curro, sigui que estàs por ahí. Clar que sí, benvinguts. És el Baby Wow de la Karol G, sonant a Flash.

senyor agent, si ballar això és delicte, porti'm pres. És el Que Pecao, col·laboració de luxe de dos colombians que en saben molt d'això, el Manuel Turizo i el Capo, quan passen 11 de les 12. Aquí a La Camana, va, que tindrem per quina, de quina res, l'Arcàngel amb el Batman, i per favor, Quinta Marro, la Jampa. També Mora i Cetangana, però primer passem per Puerto Rico. Vale, fem un pit stop per allà, sí, que ens rep l'Omar Kurz i ens presenta això tan xulo i tan tranquil que es diu Coco. Sona a Flash.

0: Andorra. Flash FM 93.8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Torna l'Octoberfest d'Anyós Park.
4: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
4: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
3: Octoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
5: Flash FM. Flash!
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

Si parles de Latin House, has de parlar sí o sí d'aquest pavo. L'Ugel porta anys i panys dedicant-s'hi, és el rei del gènere, podríem dir-li. Aquí col·laborant amb la Ultra Nate, amb aquest tamarro gros. Es diu Moving to the Sun, com ho diu ella? Avui no cal moure's cap al sol, perquè el sol ja ve a nosaltres. Quin dia més maco que fa, la veritat, per tot arreu, eh? Vinga, va. Anem a enviar un shout-out. Shout-out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name. Un shout-out a tots els flaixeros i flaixeres que a aquesta hora esteu connectats, connectades a l'emissora del ritme, a la que mana, a la bona. Clar que sí, heu triat la banda sonora correcta. Per aquest dimecres 23 de setembre, primer dia de l'estiu. Fixa't, ha començat aquest...

Venga, sobe, va, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. És la Emilia Bernes des d'Argentina, al costat de la Tini i el seu àlbum punt MP3. Aquesta es deia l'original. Ella, la Emilia, posant banda sonora, música, aquest dimecres. Clar que sí. Per cert, m'he despistat fa 5 minuts, em sembla que he dit que... Mua, maca, que avui era el primer... No, avui era el primer dia de la tardor astronòmica. Clarament no és el primer dia de l'estiu. L'estiu s'ha acabat ja, oh! Mira que els figaflaues deien, que no s'acabi. Pues s'ha acabat l'estiu ja. No passa res, fa bon temps. I encara fa hora caloreta, unes quantes setmanes, segur. Anem amb aquesta novetat que ens arriba d'aquí a prop. I am, te vi perreando.

capaz que no funcionamos, capaz que nos dimos la mano, etcétera, etcétera, etcétera. És aquesta manera que tenen allà, eh? Capaz que dice, pide. Queden 20 per arribar a la una del migdia. Sintonitzes el poder del ritme aquí a Flash FM. Tinc una petita sensació que m'estan veient per dins i us he d'explicar... Que és que ja fa una estona que no ens passem per al disc de l'estiu, El Baifo, del Quevedo. Per tant, jo crec que és moment ideal de tornar-hi. Quina de totes? Flash! Doncs aquesta que va fer amb la nova línia que es diu El Golpito.

Elles són les germanes G, la Becky G i la Carol G, que a més també són amigues i que van col·laborar fa uns anyets per fer això que es deia Mami. Es porten molt bé aquestes dues, eh? De fet, fa l'altre dia sortia imatges del concert de la Carol G. La Carol va invitar la Becky i li va dedicar unes paraules molt maques, eh? L'una a l'altra, molt bé. Doncs vinga, ens alegrem. Per aquí, per fer aquí a la Camana, aquí a Flash, anem a pujar una mica de revolucions, va. Flash. I quan dic una mica, dic molt, perquè és Màquina Time.

Això es diu El Conjuntito, una cançó, un tema que exemplifica a la perfecció la filosofia Flash FM, perquè fa convergir a la perfecció doncs això, el rotllo més urbà amb el rotllo més electrònic, el Bove, al costat d'Omar Montes. Ens apropem a la una del migdia. Ho farem amb això, amb el Bad Bunny.

0: vida es un regalo, así que hoy salgo hasta tarde a janguear. Y no quiero que molesten, apago el móvil, no me llamen.
1: Aquesta és la veu del Lucho RK, segurament la veu més prometedora de tota l'escena urbana emergent de les Canàries. Aquest estiu ha tret aquesta cançó, la publicada es diu Aire, i aquesta setmana doncs, té el plaer, l'honor de ser el mega crack de la setmana aquí a La Camana. Fixa't, seguint una mica els passos del Quevedo. Molt bé, molt bé. Passa que el Quevedo té com la veu molt greu i el Lucho RK sí que té una veu com més aguda, més melòdica, fixa't, eh? This is Flash FM. Sí, al final és un joc de contrastos, això. Va, que passen dos minutets de la una, escoltes el poder del ritme, sintonitzes La Camana, és a dir, Flash FM, ja ho saps, ja ho saps. Què t'he d'explicar jo a aquestes altures? Ja ho sabeu tot. Vinga, va, nova hora de ritme, li fotrem canya amb el Daddy Yankee, amb el Manuel Turizo.
2: A Flash FM, Armand Maravalle.
1: I amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, que aquest estiu ens han regalat això que es diu The Lejito Remix.

el Daddy Yankee, un mestre en això de passar pàgina en l'assumpte. Lo que pasó, pasó, des del seu àlbum Barrio Fino de l'any 2004. Flipes, n'han passat, què, 22 ja, des que va sortir això. Hem tirat enrere en el temps. Igual que farem d'aquí una estona, però de moment... Flash. Ens quedem amb aquesta del Manuel Turizo, de les més noves que ha tret, una batxeta molt elegant que sona per aquí, per Flash FM. Es diu Por un pendejo no se llora.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Pallerinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Pallerinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a pallerinsal.com.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Un cop més, el tema de l'estiu, sense cap tipus de discussió, sonant a Flash FM, La Graciosa, és el Quevedo, molt ben acompanyat per aquest mite de la música urbana ja fa anys i panys que s'hi dedica aquest tio que acaba cridant per aquí darrere. L'Elvis Crespo, clar que sí. Va, que ens apropem a quarts de dues. D'aquí no res, passarem per Colòmbia amb la Karol G i el seu Provenza, i de fet també estarem per allà ara amb el BL, eh? Flash. El seu compatriota, amb aquesta que ens va regalar fa qüestió d'un any, em sembla. Es diu No tiene sentido, l'escoltes a Flash.

és que estem en un puesto en un país on segurament els resultats de les proves PISA són pèssims, però si ens fessin unes proves de ritme, trauríem excel·lent tots nosaltres, eh? Ja ens coneixem ja per aquí, molt bé. Sonava el No sé bé de la Emília, Ludmila i Zeca, aquí a Flash FM, en moment de comptar ara amb el rei del mambo, el Bad Bunny, va. Des del seu últim àlbum, aquesta li va posar un nom molt original, eh? Tal qual, es diu així, es diu EO.

És la Rosalía que ens explicava això, eh? Que hoy salgo de la disco con mi baby Corona. Sí, senyor, un dels versos d'aquest despetxà de les grans cançons de la diva catalana des de Sant Esteve Sesrovires, la Llobregatina. Sonant a Flash. Just abans de tornar a agafar un altre vol, charter directe fins a Puerto Rico, perquè ens espera el Rau Alejandro allà amb el seu col·lega, el Russian. Junts n'han fet unes quantes. Aquesta segurament la més xula de totes. Russian, Rau Alejandro, sonant a Flash amb aquest Santa. Puja el volum, va.

tota la setmana estimant-se, donant-se amor, fent-se petonets, l'Helena Rous i el Manuel Turizo, de dilluns a diumenge i de diumenge a dilluns. Això es diu La Setmana, ho escoltes a Flash? Ritmes romanticons més lentets que també entren a aquesta hora del migdia. Queden 10 per arribar a les 2. Què farem ara? Doncs posar un tema molt estiuenc, però que just avui que entrem a la tardor tampoc deixarem de posar-lo, no? Ans al contrari, que no s'acabi l'estiu, que van dir els figaflaues. En aquest cas, Flash i Ice Cream i 31 Fam amb els Dorayakis.

Aquesta cançó la va publicar l'Alejo l'any 2022 amb la col·laboració del Fate i el Robbie. Es deia Panticito. Que se n'haurà fet de l'Alejo, eh? Recordo que quan va treure aquells àlbums fa 3 anyets, El Favorito de las Nenas, era molt bon àlbum. Hòstia, ara fa temps que no sé res d'aquest tio, eh? Ja... ja ens posarem al dia. Va, que arribarem a les 2 aquí al Poder del Ritme de Flash FM amb el Quevedo i abans amb Llugel i el seu Jamaican.

0: 8.
1: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
0: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
0: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
1: Octoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost! Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
2: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
1: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
2: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
1: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
3: Flash FM Andorra 93.8.

Pakistan és la connexió 100% boricua, 100% portorriquenya entre el Mora i la De La Rose, que van col·laborar ja fa uns mesos amb aquesta cançó absolutament preciosa. No li poso ni un però. Es deia Aurora, les coltes a la Camana, abans de passar per Madrid amb el Cano i també pel Maresme amb els Tallets. De moment, la primera, aquesta, eh? El Cano al costat del Justin Quiles, també molt bona col·labo, bon duet que fan aquests dos. Es diu Olvidarnos de Todo.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Sortit de Fuenlabrada a Madrid i ara fent la volta al món amb el seu àlbum que va publicar l'any passat, Daisy, que, doncs, del qual podies trobar aquesta cançó que sona, que es diu Malibu, i que escoltes aquí a La Camana. Estem parlant d'aquest home, el Rusowski, un tio que a més té un directe molt bo. El cap de setmana passat va venir a un festival que es feia aquí a Barcelona i la gent que el va veure va dir que molt bé. Van quedar contents. Doncs pues així m'agrada, tu. Ja sabeu que aquí només posem artistes de lo bo i millor de cada casa. Com el Quevedo, al costat de les Nueva Línia, que van fer aquesta junts, que també és molt xula. Es diu El Golpito.

Adéu. Com Mola Sativa, és el Daddy Yankee al costat de la Noel Doble A. Quins records que ens porta això. Any 2018, novembre, concretament, la Noel i el Daddy publicaven això que es deia Addictiva. Per favor, a què us recorda això? A mi em recorda segon de carrera, tercera carrera, sortir cada cap de setmana, sortir entre setmana, també. Sortíem tots els dies, també, no us ho negaré. Així ens hem quedat, tu, aquí, com unes autèntiques cabres a Flash FM. Anem amb el Kid Voodoo i el J.C. Reyes.

Trapella, quin autèntic energumen. El Mike Towers, amb un dels seus grans èxits, La Falda. Ens apropa a les 3 de la tarda, hi ha gana. Jo encara no he dinat i m'estic morint de gana. Va, us deixo amb La Plena, aviam si puc anar a jalar.

0: Vaya facto del nostre estimat Lucho RK. La vida és demasiado bonita per estar llorando. Se queda sin aire. És el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Sisplau, que sonin els pitos. Per favor, us ho demano. This is Flash FM. Desig concedit. Vinga, va, que comencem nova hora de ritme i ja és l'última que passarem junts, perquè a les 4 en punt ja sabeu que s'hi posa el Sergi Domena, el jefe d'equipo, amb l'Interactua. Per tant, anem a aprofitar aquests 50 i escaig minuts per posar lo bo i millor del nostre ritme.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per tant, doncs vinga, escolta, manos a l'obra. L'Ugel ja preparat amb el seu Moving to the Sun.

0: clar que sí, boníssima. Quin rotllasso que té això. És el Manuel Turizo amb Una Lady Como Tú.
1: Voy buscando una lady como tú.
0: És impossible no cantar-la, per favor. Quins records. D'aquelles cançons que et van ballar, com si fossis el vídeo aquells que surten els tres gatets. És que s'ha fet viral ara i diuen La Calabassa. Pum, pum, pum. Doncs així estem tots ballant al ritme de Flash FM, La Camana. Quan passen 8 de les 3 de la tarda, d'aquí no res, tornarem a Puerto Rico amb el Bad Bunny, també el Juan Magán.
2: Flash.
0: Al costat de l'Omar Montes i la seva nova versió de l'Ayer la Vi. Però primer fem una paradeta per Medellín amb el Ryan Castro i el Capo. Quin èxit aquest, La Villa. Yeah.

0: 93.8.
1: La zona històrica d'Escaldes-Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes-Engordany.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes-Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: meitat de l'ahir.
1: Per molt que hagi començat ja oficialment la tardor, aquí segueixen pujant les temperatures. Tenim un solaco de justícia que il·lumina tot el país. I fot molta calor, encara més quan sona això de Jay Wheeler al costat de l'Omar Kurtz. Es diu De Lejitos, és el remix. Te'l posem aquí a Flash FM. Clar que sí, va. D'aquí no res, Mora amb Jay Cortez, amb el seu Memòries, però primer passem per França amb el Move Jo.
2: Flash.
3: Because everybody here is so sick. Say my name.
1: Per si no el coneixes, és aquest raper, és un expert en el hip-hop francès, amb origen al Congo. Aquest estiu ho ha patat bàsicament en dos temes. Aquest que es diu Maladie, un altre que es diu Pilé, que també sona de tant en tant per aquí per la càmera. Per tant, puja el volum

Passen dos minutets de quarts de quatre. Sora Floyd Menor a Flash FM amb això que es diu Gata Only. Que ja t'he explicat alguna vegada que és un error, és una cançó que té un error flagrant de traducció en el seu títol. Perquè el tio es referia a una gata que estava sola, una gateta, una noia, vaja, sola. Llavors el tio va buscar sola a Google Translate i va posar only. Però no, en anglès, quan una persona està sola és lonely, no only. Llavors hauria de dir-se aquesta cançó Gata Lonely. Li hem d'avisar aquest tio. Ara l'envio un DM al Floyd Menor i li explico tot això. En qualsevol cas, seguim amb el ritme. D'aquí no res, Sech i Darel amb L'Otro Trago. Primer ens quedem per casa amb la nova versió del Camins, Somnis i Promeses.

Aquest és el Seig, amb l'Otro Trago, col·laboració que va fer amb el Darel, que aquest tio va aprofitar aquesta cançó per deixar-nos una de les frases més mítiques de la història del reggaeton, que és quan entra i diu Everybody go to the discotheque. Sí, senyor. Va, que en 20 minuts arribarem a les 4 i començarà l'Interactua. Aneu escalfant els vostres whatsapps pel Sergi Domena. De moment ens quedem amb la cançó que més riure fa de tot aquest estiu 2026. Per què? Doncs perquè és la graciosa.

Aquest és un sospitós habitual de la nostra fórmula. Des de Madrid, el jove Cano, amb el seu estil de juntar urbana i electrònica, aquesta es deia Se Pone Las Nike. Una mica de publicitat gratuïta, tu, déu-n'hi-do. Queden 12 per arribar als 4, queda poquet ja per l'Interactua. Moment de posar-vos una novetat. Ozuna i Omar Kurz, amb una cançó que sembla dedicada al Zinedine Zidane, per la manera com es diu. Zi, zi. Això és un pelotasso. Yeah, yeah.

0: per favor, li hauríem de fer un monument, si és que no el deia aquest home, el Nicky Jam. L'any 2014, això ja té més d'una dècada de vida. L'hem ballat mil i una vegades al Travessura, sonant a Flash FM. This is Flash FM. Per anar tancant ja aquesta edició del Poder del Ritme, família, jo us he acompanyat des de les 11, ha sigut un plaer, un veritable honor, i ara us deixo amb el Sergi Domena, que comença l'Interactua. Per tant, aneu preparant ja els vostres whatsapps. Apa, xau!
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: M'acomiado com Déu mana, amb el Bad Bunny.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Què tal, com esteu? Molt bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més, benvinguts al show. Comença el programa, ho fem amb Choque.

Montant de maquet entre Batlli, Alic Chencho, Corleone. El tema forma part del nou disc de la catalana Música Mana de la Batlli Al. I es diu Choque. Què tal? Com esteu? Choque, choque, choque, choque, choque. Benvinguts a una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. S'obren les portes, s'obre la veda, un cop més aquí a l'Interactua per fer-vos el WhatsApp 628-060513. Sabreu perfectament com funciona aquest programa i si no és així, teniu un problema greu, perquè és ben simple, vull dir, no té cap mena de complicacions, al contrari. Perquè pugui fer jo el programa, vull dir, molt difícil ho ha de ser. Salutacions a Domènec i marxa és l'Armand Maravalle. Benvinguts aquest dimecres, dijous, divendres, bueno, tot allò que comporta el que hi hagi un festiu aquesta setmana per molts. Per d'altres, probablement no, Degut a les festivitats aquestes que queden penjades, bueno, la Marasfer a Barcelona i tota aquesta punyeta. Ara m'informo una mica de primera mà, perquè la veritat és que no tinc ni idea. Com que jo treballo sempre d'una manera o d'una altra, perquè és així, estarem al peu del canó nosaltres aquí cada dia, Dit sigui de pas, per si us ve de gust passar a demanar alguna cançó i saludar, com sempre. I alhora mirar d'endur-vos, com avui, evidentment, també, alguna de les tantes samarretes del nou marxandatge de Flash FM que tinc per vosaltres. Vinga, va, fila l'agulla. Bona tarda, sóc la Gisela. Des de Lleida li vull dedicar al David, que no està passant un bon dia, la cançó de la setmana de Elena Rosé. Per acabar d'animar-lo, una samarreta d'aquestes tan xules, de la millor ràdio. Moltes gràcies. Doncs molta gràcia a tu pel teu missatge. Li regalem ja d'entrada aquesta samarreta, a veure si l'animem una mica. I li posem la cançó. No podem fer res més, Si amb això no l'aixeques ja, ho tens complicat, francament.

0: Muchacha, muchacha, muchacha. Bona tarda, Sergi Domena. Molt bona tarda, flaixeros. T'escric dins del cotxe, a terres tarragonines. Digo, podries posar muchacha, muchacha. Se la dedico a la meva parella Àngels. Diu, avui celebrem 12 anys junts. Enhorabona i felicitats, que es diu ràpid, 12 anys. Pimpa, això. Aprofito per demanar... No, per felicitar-te amb el programa que fas i donar-te les gràcies per acompanyar-nos també al llarg de tota la tarda. Molta gràcies i salut, diga. Per 12 anys més, si s'escau, eh? No hi ha cap mena de problema. Tenim forces per això i més, fins i tot. Va, 628-060-513. Avanti, avanti, a tota màquina.
1: Bona tarda, Sergi.
0: Hola.
1: Pablo de Terrassa, com cada tarda amb la companyia teva i dels oients de Literatua.
0: Els millors del món.
1: En especial amb la Pili de Lleida, yes. La Laura de la Mella,
0: sí.
1: El Jordi de Sant Cugat, el DJ Lopeta.
0: Uau.
1: I algun més que se m'escapa, vale?
0: Bueno, molts més.
1: A mi m'agradaria escoltar o recuperar una cançó de la pandèmia, que era la de Una locura, de l'Ozuna,
0: sí.
1: El J Balvin i el Chencho Corleone, vale? Que tingueu molt bona tarda.
0: A cuidar-se, igualment.

0: Escoltes l'Interactua.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Pro Segur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Pro Segur Alarmes.
4: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast. Degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat. Amb actuacions de Siderland, 80 principales, Le Coq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme. Gust de Baix Llobregat Nord.
5: Es que perdo, he perdut el nord.
6: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
5: Es que perdo, he perdut el nord. Es que perdo, he perdut
6: el nord. Kelly Isaia, he perdut el nord, amb el suport del Departament de...
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
8: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
7: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
8: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
7: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
9: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
10: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
11: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
10: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: On funciona i com ens agrada aquesta cançonassa, que és tot un èxit, que no pareu de demanar-nos i que nosaltres us posem encantats de la vida. Qui la demanava tot això? Hola, Domènec, què tal? Soc el Mario des de Montgat. Que me gustaría que me pusieras la canción del Ejito Remix. Gracias por hacernos las tardes más llevaderas. Un abrazo. Una abraçada també de tornada per tu, Mario. Moltes gràcies. Montgat, barcelonès. Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Primeres passes apoteòsiques del programa d'avui amb uns amarcles d'autèntic escàndol i bogeria. Ja sabeu com me pongo, perquè m'invita, eh? Això s'ha quedat a mitges. Veus com és? És que millor no fer res i ja passa, eh? Això ja ho veien quan era més jove. Pues justet i ja passes, no? Pues venga. Hola, hola.
1: Hola, bona tarda. Estem aquí a Cambrils, acabem d'arribar d'un viatge d'Andorra. Sí. Ens agradaria escoltar la cançó de ara... Baby Wow, de la Karol G. A sí. veure si la podríeu ficar. Gràcies.
0: Marchando, una Karol G i un Rusowski.

0: Molt bé. Domena, sóc el Raül, des de l'Hospitalet de Llobregat. Us escoltem amb la ràdio posada des de les 4 i toca un bon temazo. Oli aquesta que teniu del Farruko i el Steve Aoki, diu que avui anem a tope. Una abraçada per tota la penya i amb un Flash FM, sempre. Gràcies pel vostre missatge. Interpreto que des de l'Hospitalet de Llobregat. Si no és així, ja m'ho direu, perquè hi ha uns quants hospitalets, eh? A Catalunya. Que vagi bé. I n'hi ha també unes quantes trobades pel cap de setmana aquest superextens que se'ns tira pràcticament a sobre, que ens faran passar per Vallfogona de Balaguer. Per allà hi serà el Jaume Riu, per Artesa de Segre i la seva festa major, Miquel González. I a Vilassana, per partida doble, l'Edgar Manchado i el Héctor Ortega des del Flash Matí. Cites per un cap de setmana que esperem en Candeleta i amb moltes ganes. Que també em portaran a mi personalment a partir de la 1 de la matinada al pavelló municipal a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Que també estan allà passant-ho bé, com es mereixen, en una festa major 2026 que han preparat a consciència, oiga.
1: I bones tardes, hermana. Que els dimecres i els dimecres són de bailoteo. Avui vull demanar, sisplau, la cançó de...
0: Digue'm.
1: Flash Ice Cream. Vale? No sé si tens alguna de Flash Ice Cream.
0: Alguna que altra.
1: I si no tinguessis cap de Flash Ice Cream, pues la de In God Blue.
0: Quasi que
1: de,
0: millor,
1: de Adéu.
0: Fa més gràcia recuperar aquesta cançó amb Bibi Rexha del 22.

0: bona tarda, Sergi. El meu nom és Andrea. Diu, tinc una flor al cul, així que estic creuant els dits per si em regales una samarreta de Flash FM. Diu, molt bé. Jo m'agradaria escoltar la cançó Shakira, Dai Dai, que m'encanta. Bona tarda, flasheros, a tu i a molta altra gent, eh? Perquè és una cançó de les més rellevants que ens va deixar l'estiu i que t'hem posat encantats de la vida. Hauràs de creuar els dits una mica més fort, eh? Per continuar intentant endur-te una de les tantes samarretes que tenim cada tarda per vosaltres aquí a l'Interactua. Gràcies en qualsevol cas, Andrea. Vagi bé la tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac?
0: Què tal?
1: Hola, soy de Sant Cugat. I avui em volia que posés la de Emilia, la de Tini Nicole.
0: Tini Nicole?
1: I Nicki Nicole.
0: Ara.
1: La de Blackout. I se dedico a Verónica del Restaurante Regino, per ella.
0: Restaurante Regino.
1: Venga, espero que demà, que faràs? Allà va programar o no?
0: Sí,
1: venga,
0: tant.
1: Venga, jefe d'equipo. Pues yo sí que tindré festa. Venga, que ella sí, actúa sempre a tope. Bona tarda i fins demà. Adiós.
0: Escolta, saludada queda la del Restaurante Regino. L'he buscat per aquí, està molt ben valorat, això, eh? El que passa que hi ha Restaurante Regino 1, Restaurante Regino 2, té un imperio, eh? Aquesta dona en restaurants, pel que veig. Baby,

0: força nova, però ja té fans entre l'audiència de Flash FM i més concretament del programa que escolta fins a les 8 l'Interactuar. La més nova d'Osuna, en aquest cas amb Omar Kurz, que està pràcticament tots els fregats, eh? Aquesta també té un cert protagonisme, es diu Sisi, i torna, en aquest cas, a ser protagonista de la nostra programació, concretament per aixecar una altra hora de Ritme a la Carta al 628-060513. Abans de continuar avançant, m'agradaria xerrar-vos sobre el que s'esdevindrà el dia 3 d'octubre a la festa del Roser de Martorell. Tornem als de Flash FM a muntar un bon merder, del qual, per començar, Miquel González, Tomàs Poal, escalfarà l'ambient amb un flash urban en directe des de la Casa de Cultura de Martorell, eh? Des de les 10 de la nit fins a la 1 de la matinada. Per cert, si sou dels 20 primers, en arribar-hi tindreu premi assegurat. I després, festassa Flash FM, per continuar aquesta tradició. Oberta a tothom, amb qui us parla Sergi Domènech, que s'afegeix al planter amb Miquel González i Tomàs Poal des de les 2 i de les 5 de la matinada al pàrquing del Vapor. Allà hi serem. Viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. I viu l'Interactu a través del WhatsApp. Ja sabeu com funciona això.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: O text, com és el cas d'aquest que ens diu: hola, Flash, sóc en Marc des de Cornellà. Voldria dedicar la cançó de la Villa al meu germà. Avui ha començat a treballar i ha arribat a casa bastant cansat però content. És el seu primer dia en una feina que li feia molta il·lusió i a casa estem tots molt orgullosos d'ell. Si li cau una dedicatòria, t'ho agrairem. Doncs vinga, clar, d'això es tracta. I acaba de caure directament. I la cançó també, Ryan Castro i Capo, dit Tutti Capis.

0: què tal va aquesta setmana? La resposta és que bé, correctament, eh? No em puc queixar, ni molt menys. Espero que tu també. Voldria demanar-te, petitoa, i també se la vull dedicar a la meva parella Glòria i al meu nano Oriol, que t'estan escoltant. Moltíssimes gràcies, doncs, a vosaltres, família, per triar-nos a l'hora d'escoltar una emissora de ràdio d'aquestes característiques i ser partícips de la nostra crida enviant-nos un missatge al WhatsApp del programa 628-060-613. Molt bé, i tant que te la posem, petitoa. Anna Mena i Lola Índigo. Les protagonistes d'aquesta molt bona cançó, un tàndem d'aquestes característiques, havia de tenir una recompensa i bona acollida com la que té la cançó.
1: Sergi, molt bona tarda a l'hora de la Mella, què tal?
0: Molt bé.
1: Com portes aquest refredat?
0: Bueno,
1: hauries de fer més bondat, eh?
0: Sí.
1: Això dels caps de setmana, treballar aquestes hores de la nit, no... Serà. Les conseqüències després les pagues, eh?
0: Ja ho crec, ja ho crec.
1: Jo, mira, contenta perquè tinc un cap de setmana llarg per endavant.
0: Ahà.
1: Demà festa i el divendres me l'he agafat de pont.
0: Carai.
1: O sigui, que imagina't, espero que faci solete per poder anar a la platja. S'ha d'aprofitar aquests últims dies.
0: Segur que sí.
1: D'estiu. Ja hem entrat a la tardor, però encara fa solete. I mira, avui m'agradaria que em posessis la cançó de Benio, de Reik i Ozuna.
0: Molt bé.
1: I li dedico a Marina i Ángeles de Sabadell, Pili de Lleida, el DJ Lopeta, Jordi de Sant Cugat, a tu i a la resta de flaixeros. I res. Moltíssimes gràcies, molts petonets i tornem a parlar.
0: Petons.
1: Vinga,
0: cuida't. A disfrutar, doncs. Adéu-siau, adéu.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. Niway BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niway passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niway pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niwaybcn.com.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
11: Doncs tant com vulgui bussejar.
10: Genial. I quant d'oxigen queda?
11: El que vulgui, també.
10: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
11: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
10: I quants de cetacis?
11: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
15: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si te pugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
17: Andorra. Flash FM 93.8.
18: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
19: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
18: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
20: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
21: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
20: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
21: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.

0: cançó que ve sonant amb intensitat a la programació de Flash FM al llarg d'aquests últims mesos i que representa el so característic de les noves cançons de Quevedo. Hola, què tal? Soc la Martina des de Figueres. Voldria la cançó de la Graciosa del Quevedo. Li vull dedicar a la meva amiga Marta. Diu, resulta que té una cita aquesta tarda i porta tot el dia nerviosa. Li dedico aquesta cançó per donar-li una mica de suport des de Flash FM, que crec que li anirà de luxe. Home, jo també. Això espero. I ens explicaràs què tal, eh? Aquesta cita i tot el que això representa. Bueno, vinga, al lío. Mal dia res. Dos quarts de sis. Des de l'Interactua, després de la pausa, va. Encara tinc per aquí més marxandatge, més samarretes de Flash FM per anar-vos regalant al llarg de tots aquests minuts que encara tenim pel davant.
1: Bona tarda, Flash. Soc Carlos de Vilanova i el tu.
0: Què tal?
1: Avui m'agradaria demanar-te la cançó de Golden, que ahir la meva nena em va dir que feia molt de temps que no escoltava la cançó de Golden.
0: Sí?
1: I li vaig dir que te la demanaria, però que ahir no podia ser perquè començava justament a l'Urban.
0: Ah, vale.
1: Així que aquí està la meva petició. La de Golden, dedicada a la meva filla. Fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau. Avui sona i va sobradíssim de temps. Moltes gràcies.

0: Sergi Domènech domina l'Interactua cada tarda de 4 a 8 a Flash FM. La teva cita de les tardes.
1: Ai...

0: i carrerot monumental que s'està marcant aquest artista arreu del món. Bona tarda, avui és l'aniversari de la meva filla Alexandra. M'agradaria dedicar-li una cançó, la del baile inolvidable del Bad Bunny. I que la feliciteixiu, si és possible, abans de les 6 de la tarda. Moltes gràcies i una salutació. I tant que ho fem, encantats de la vida. El que passa que no ens dius quants anys fa, no sé si ho fas aposta o no, però en qualsevol cas, la felicitem, evidentment, des d'aquest humil programa de ràdio, des de l'Interactua. Alexandra, que tinguis una molt bona tarda i que disfrutis molt dels anys que facis, eh? Aprofita'ls, això va molt ràpid. El ritme ens el marcava Bad Bunny, efectivament, i aquesta petició que he posat encantats de la vida en un dia tan especial a la teva filla. Que vagi molt bé. Minut per 3/4 en punt de 6. Us recordem que aquest cap de setmana, si voleu, teniu cachondeito del bueno, eh? Teniu trobades amb els jockeys de Flash FM que ens faran passar especialment per Lleida i totes les sessions i festes destinades a la nit, concretament de dissabte. A més, deixeu-me un petit apunt més abans d'entrar en detall. Tindré el privilegi un cop més de formar part del Macro a Black Dance Remember en una nova edició a la sala Open Air d'Igualada. Els millors hits del Dance Remember dels 2090 de rasquillada seran els protagonistes conjuntament amb tots vosaltres. Anticipades disponibles i sentiments i pèls de punta també. Aviam. Hola.
1: Yeah, Domena, bona tarda. Soc el d'ahir. Ahora, moltes gràcies per ficar-me la cançoneta ahir del remix de Tiesto.
0: No, res,
1: i avui te vull demanar la cançoneta de Calvin Harris, I Need Your Love.
0: Ojo.
1: Si la tens, per favor. Moltes sí, gràcies i que viva l'Interactua.
0: I la seva audiència va. Ellie Goulding és qui cantava aquest emblemàtic tema del Harris.

0: posta d'èxit aquí a Flash FM a través d'aquesta cançó, que ens és d'allò més familiar. Evidentment, gràcies a Bad Bunny, el seu entranyable èxit. Café con Ron ara té versió discotequera ultra fashion. Tropical House de qualitat, a càrrec de Clan. És la primera producció de certa rellevància que ens arriba de les mans d'aquest jockey i productor francès. L'ideal fa posar en marxa la tercera de l'Interactua. Equador del programa que et proporciona, com sempre, ritme a la carta. Un molt bon moment inigualable per fer arribar el vostre missatge, com sempre. Ja sabeu com funciona això.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Vinga, va, és un molt bon moment per contactar-nos i dir-hi la vostra. Ens diu, bona tarda, Interactua. Soc el Gerard, des de Tarragona. Vull demanar el golpito del Quevedo per la meva parella. Avui, diu, ha agafat moda, neteja profunda a casa i porta tota la tarda ordenant, llançant coses i reorganitzar-ho tot. De tant en tant passen aquestes coses, eh? Jo crec que a totes les llars catalanes. Jo només intento no molestar gaire, diu. A veure si amb la música se li fa la feina una mica més lleugera. Moltes gràcies. Doncs el golpito, digue-li, si de que ja que hi som, eh?

0: Interactua. L'únic programa amb certificat oficial de peticions i dedicatòries.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Els diuen, hola, Sergi, què tal? Soc en Nosa. Avui et faig una petició una mica diferent. Em pots posar qualsevol cançó en francès, la que tu vulguis. Però que no sigui en català, tot i que visc a Catalunya, esclar. Diu, ho deixo totalment a les teves mans, segur que triaràs un temazo. I ja quasi tenim aquí el cap de setmana i tal. Molt bé, doncs jo crec que aquest no hi entenc gaire, però diria que és en francès. Diria, intueixo que ho és. Maladí, és el crit de guerra d'aquest ratio que funciona. És un èxit viral que forma part de la programació de Flash FM i que espero hagi estat un encert. Avancem al llarg d'aquest dimecres, per a l'údia de festiu, per molts dels que ens estiguin escoltant, desagut a què? Ara ja m'he informat una mica més, Vull dir, vaig per la vida que no m'entro de res. Però, Mare de Déu, a la Mercè, concretament, demà dijous 24 de setembre, hi haurà festiu per molts i no per molts altres. El cas, per exemple, de Barcelona, l'Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Sant Joan d'Espí, Palma, Cervelló, Calldetenes, Vallgorguina, Almacelles, a Lleida, per exemple, també. Escaladell, a Tarragona. Bé, en qualsevol cas, nosaltres hi serem, per si m'interessa saber-ho, i si no, doncs res, però estarem aquí posant-vos musiqueta, escoltant-vos, llegint-vos, com cada tarda, una més,
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida.
0: Dios,
1: hoy me gustaría que me pusieras la de Gon, Gon, Gon, y si no pudiera ser, la de Dorillakis. La que no me pongas hoy, te la pediré mañana.
0: Vamos con el Dorillakis.
1: Se la quiero dedicar a Mr. Woody.
0: Mr.
1: También Wood. Dedicársela a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adiós, Pili.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltes l'Interactua. Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem, i fem, i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast. Degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat. Amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
14: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
16: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
15: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
16: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
17: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
18: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
19: La zona històrica d'Escaldes-Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes-Engordany.

0: Som-hi, let's go.
1: Bona tarda, Sergi Domena. Soc la Laia de Piera i m'agradaria la cançó de Dai Dai. Se la dedico a tota la penya que has escut en el Flash FM, a tu, a la meva família i als meus companys i a la Raquel. Vinga, fot-li canya, que estic a tope.
0: Sembla perfecte i continua així, a tope, com sempre. Moltíssimes gràcies, Dai Dai, Shakira, Shakira. A tan sols 4 minuts per 6:45 de la tarda d'avui dimecres. Aquest cap de setmana, aquest dissabte, a la tarda concretament, teniu un esdeveniment que hauríeu de tenir programat a la vostra agenda, com a prioritari. Teniu un supertardeo espectacular a Macro Aplec de Remember, a la sala Open Air d'Igualada, concretament. Tot a partir de les 6 de la tarda estaré compartint escena amb en Jordi Melis, acompanya Res Codina, el Javi Ledel, que està on fire, no, l'ús següent, i qui us parla, Sergi Domènech. Estarem rememorant els millors i més grans èxits dels 2090. Ja estarem posant allò a cada pas del revés. Us esperem, anticipades disponibles, queden poques, informeu-vos a macroaplec.com. Antibanola, què tal? Podries posar la cançó Machina Time i així m'animeu una mica la setmana. També m'agradaria que em regalessis una samarreta de Flash FM d'aquestes que he sentit que regales. Doncs vinga, va, te la regalo perquè, que si no, al final me l'acabaré enduent jo a casa i no és del que es tracta, això.

0: Sin aire està el pobre, eh? Déu-n'hi-do. No li va gens malament, eh? En qualsevol cas, al llarg de tota aquesta setmana, és el nostre mega crack aposta d'èxit aquí a Flash FM. Ens la demanen d'aquesta forma i manera. Què tal, Sergi? Des de Barberà del Vallès estem jo i el meu company de feina, diu, avorrits perquè no entren clients a la botiga i se'ns està fent una tarda eterna. Voldríem demanar-te que posessis la nova del Lucho RK Aire. Moltes gràcies i salutacions per tots els flasheros. Va, ànims, que ja deu quedar menys, eh? Bona cançó, bona proposta. S'ha lluit aquí el company Lucho RK, eh? Li ha pillat una molt bona inspiració per fer aquesta cançó. 6:39 minuts. Ah, que no la caigui.
1: Bona tarda, Flash.
0: Hola.
1: M'agradaria dedicar la cançó del Cano,
0: sí,
1: a la meva dona i dedicar-la, bueno, a tothom, a tots els flasheros, a tu sobretot.
0: Gràcies.
1: I molt bona tarda i una abraçada molt forta. Soc el Joaquinillo de Vilanova.
0: Hombre, Joaquinillo, tio.
1: Una abraçada, maco.
0: T'has perdut. Entre la immensitat de la nostra audiència, benvingut de nou. Olvidar-nos de tot, Cano i Justin Quiles.

0: Tiene otro gato, ¿eh?
1: Hola, bona tarda, sóc el Julian. Vull demanar una cançó, aviam si me la podreu ficar, la cançó de Lejitos.
0: Joder,
1: que tinc un llarg trajecte amb el cotxe i m'encantaria escoltar-la.
0: Molt bé.
1: Una abraçada.
0: Una altra, adéu-siau. Te queda Lejitos allà on vas, no? Doncs vinga, aquí tens la cançó. The Remix, baby, del tema de Jay Wheeler. Tienes otro gato. Gato acostado tienes ahí. Va, 7 minuts per arribar a punt a les 7 des de l'Interactua. Esperem el vostre missatge, va. Ara sí que és veritat que és l'últim avís, perquè és que si no serà difícil encabir-vos, eh? Ja sobre la campana, pràcticament. Recordeu el número.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ens expliquen. Bona tarda, flaixeros. Vinga, diu que ja tenim pràcticament la setmana feta. Hi ha moltes ganes de ritme a tope. M'agradaria que poséssiu la cançó Malibu i que em regaléssiu la vostra samarreta. Diu, em faria molta il·lusió. Salut per tothom. Samarreta per tu, trenc les dades, felicitats. La casa per la finestra avui, eh? Déu-n'hi-do, quin festival.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Posem la música que et canviarà la vida. Som Flash FM, la que mana. Flash FM. Flash FM. Són les 7.

0: Elena Rose i Manuel Turizo, un cop més, que suma un altre importantíssim èxit a un palmarès brutal d'extens.
1: Què?
0: Está buscando, ánimo, pues, a ver si em trobes. Elena Rose i Turizo, com veus deia, aquesta que es diu La Setmana. Posem en marxa la quarta i última hora de l'Interactua 628-060-513. Va, continuo escoltant-vos, llegint-vos i continuo obrint el que probablement representi demà un festiu per molts dels que probablement ens estiguin escoltant en aquests moments i que gaudeixin del festiu de la Mercè, concretament, que és el que demà, en certa manera, ens ocupa. Mare de Déu de la Mercè, concretament, eh? Especialment barcelonès, ara barcelonès i a més. En qualsevol cas, estarem per aquí, per si hi penseu. Estarem sempre al peu del canó, eh? De fet, ens han brindat la possibilitat de fer festa demà, però nosaltres, per iniciativa pròpia, que som així, hem dit, no, venim perquè ens devem a la nostra audiència i ens agrada molt la nostra feina, que és molt vocacional i, a més, molt ben pagada. Per tant, no ens podíem negar a venir demà i ho farem encantats, de veritat. Bona tarda, Flash FM, diu, vull la cançó Reggaeton Lento, diu, per Cornell de Santa Bàrbara. Si no m'equivoco, estem parlant de Santa Bàrbara, Montsià, Tarragona, per ell, concretament, aquesta dedicatòria curteta i al peu, eh? Molt directa.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Interactua amb Sergi Domènech.

0: cançons a Karol G. Hola, Sergi, bona tarda. T'escolto cada tarda, diu, sortint de la feina, camí cap a casa. Diu, ja és la tercera vegada que intento demanar-te una cançó. Diuen que la tercera va a la vençuda. M'agradaria escoltar Baby Wow de Karol G i de pas demanar-te la samarreta de Flash FM. Moltes gràcies, mestre. Tu pel teu missatge, home. Qui la segueix, l'aconsegueix. De moment, d'entrada, el tema de la cançó, el tema de la samarreta, ja en parlarem perquè acabo de regalar-ne una fa poca estona i serà qüestió d'anar espaiant una mica el tema, eh? Si no se'ns acumulen les històries. Que vagi bé. S'ho ha muntat molt bé, eh? Amb Rosowski, qui ho havia de dir? És, jo crec que la combo que ningú esperava. A mi, com a mínim, m'ha pillat bastant desprevingut. Va, qui més? Hola.
1: ¿Qué pasa, Domènec?
0: Hombre.
1: Soy Capi.
0: Dios, Capi.
1: ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estás?
0: Aquí, ya preparándote el danza con
1: espero que vagi bé la setmana. ¿No? Estamos en el Ecuador.
0: Segur.
1: I res. Vamos a darle mucha caña al danza cordura, ¿vale, Ivana?
0: Creo que sí.
1: Dedicada a tú, a tus clients y a mí mismo también,
0: no,
1: en especial.
0: No m'equivoco, no.
1: Salutacions.
0: Ja estava predestinat a aquest missatge, amb aquesta cançó.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
3: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
4: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A Teatre Condal hi pots veure 53 domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al Primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basada en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Ateneu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
3: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
5: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
6: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
7: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
8: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
9: Flash FM, emissora col·laborada.
10: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
12: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
13: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
14: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
15: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
14: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
16: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
17: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
18: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
19: Aquella melodia que no et pots treure del cap. Aquell ritme que t'arrossega cap a la pista i no saps per què. Cançons que et remouen per dins. Cançons que recordaràs sempre. Cançons que són de tothom. Cançons, cançons, cançons, cançons, cançons, cançons que només són teves. Tot el que ets, tot el que has ballat, tot el que encara et queda per ballar. Flash FM. Som el poder del ritme.
10: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
2: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: deu ser fàcil. Ens ho explica a través d'aquesta cançó que ens continueu demanant tard d'ací, tard també. Sergi, soc l'Anna, m'agradaria dedicar la cançó superestrella al meu marit Ramon. Avui és el seu aniversari. Dir-li que l'estimo moltíssim. Oh. Si pots regalar-nos una samarreta, avui especialment ens faria molta il·lusió. Gràcies. Vinga, samarreta pel Ramon d'aquestes de Flash FM. Que vagi bé. Felicitats. Que tingui un molt bon dia. Superestrella. Minut per dos quarts en punt de vuit. Des de l'Interactua de Flash FM, deixeu-me fer un comentari, crec que prou interessant, especialment per tots aquells que ens escoltin a través de Flash FM a Lleida. Un comentari que a mi m'interessaria bastant. I sí, efectivament, tot i que sembli una bogeria, fora bo començar a parlar ja del cap d'any. Està prevista la meva presència i anunciada, a més, cosa que em fa un honor brutal i una il·lusió tremenda, al cap d'any de la llotja New Year's Party de Lleida. Evidentment estem parlant del lloc més emblemàtic de Lleida i la festa més exclusiva i potent, amb més de 15 discjòqueis, espectacles, música en directe, multiambients, veure inclòs, ressupor, cotilló, guardarroba, pàrquing inclòs, i per mi ja és com casa meva. Any rere any, no concebiria començar un nou any sense passar per allà i passar-ho tant i també. Ho dic perquè les entrades s'esgotaran segur o aniran pujant de preu. Ja estan disponibles, com a mínim informeu-vos. És el petit i humil consell que us puc donar des d'allà, vale? Vinga.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Avui volia demanar una diabla de Flica Flowers.
0: Molt bé.
1: La dedico a tot el flashero. Adeu, bona tarda.
0: Adeu.
2: A la vez con la mau que es un escándol. Llamar punk y ya es poco no te bando. Sense pijama.

0: Si te quieres divertir, con encanto y con primor. Aquesta frase cèlebre que fa, forma part, evidentment, d'aquest himne, perquè ho és, ja que està alçada, és d'un Bad Bunny incombustible. Aquesta cançó sembla que no tingui data de caducitat i després de molt de temps encara la continua demanant. Sergi, sóc el Pol de Badalona. Voldria demanar Nueva York del Bad Bunny per la meva parella, Laura. Sé que potser no us escoltarà en aquest moment, està bé saber-ho. Però si després li dic que ha sonat una dedicatòria, li posaré el podcast i segur que li farà molta il·lusió. Doncs vinga, serà una dedicatòria en diferido, com deien aquells. Va, recta final del show, hola.
1: Bona tarda, Sergi. Soc el Joan des de Valls. Avui voldria que em posessis la cançó de Aire, però la de Gianluca Bassi, que és molt xula. Gràcies. Li dedico tots els fletxeros i fletxeres. A veure si cau la samarreta.
0: Vinga.
1: Bona tarda.
0: Vindria a ser viento en qualsevol cas, eh? Però te la donem, evidentment, per bona i sabem perfectament del que parles.

0: Som la Pilar i la Dúnia, mare i filla, sempre us escoltem. Ens agradaria que poséssiu la cançó de Shakira, Dai Dai, ja que ens encanta. Se la dediquem al Xavi, al jardiner de l'Ajuntament d'Alcoeo. Vés, eh? Bona dedicatòria, aquesta. Saludats queden, doncs, aquells companys que ens escoltin a través d'Alcoeo, en aquest cas, Tarragona. Un últim, i de seguida, Miquel González Tobascoala amb el Flash Urban.
1: Buena!
0: Eo!
1: La Jessica. Hola, estàs? Jessica.
0: Bé, molt bé. Anem.
1: Què t'anava a dir? Em podries posar la cançó de la Rosalía, la de Lil, saps?
0: L'I Like You Like Me.
1: És que és molt complicat. Així que tot va dir. Vinga, un besito. Vale. Gràcies, guapo.
0: La poso un cantant de la vida. Demà sabreu perfectament, si no us ho recordo, que estarem aquí. Al capdavant de l'Interactu a partir de les 4. Adéu-siau, família. El que quiero...

0: Flash FM. Són les 8.
1: Sí!
2: Aquest programa no és responsable dels danys o perjudicis que pugui causar els oients.
3: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la pop. Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
4: Tomàs, no has dit polla.
5: No he dit polla. Tornem a posar-ho, perdó.
4: Hola.
2: Aquest programa no es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar els oients.
3: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
5: polla.
4: Ah.
5: Ara sí.
2: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
4: Són les 8 i comença un nou Flash Urban a Flash FM després de l'Interactua. Hola, Tomàs Poal.
5: Miquel González, bona tarda a tu i a tota l'audiència. Perdoneu-me que estava pixant.
4: Estaves pixant.
5: He arribat tard, sí.
4: I avui tenim a la Marta.
5: Hola, Marta.
6: Marta. Hola, nois, com esteu?
4: Molt bé, Marta, que bé que tornis a estar amb nosaltres.
6: És que en veritat no estic aquí.
4: No estàs aquí, Marta?
5: No, la Marta no està.
4: No, està fent caca.
5: No. La Marta està tiesini a casa seva.
4: Ah, sí?
5: És que s'ha de quedar a casa perquè li han... Bueno, una moguda de les claus i tal, una puta excusa de merda. Està de cita por ahí, jo crec.
4: Ah, jo pensava que feia caca.
5: No, no, no, no.
4: Ah.
5: Hola, caca. Ah. No, no, no, no.
4: Potser s'està fent un dit... No,
5: va. Em fa por. Com bé ha dit el Miquel ara...
4: Perquè és sexòloga.
5: La sexòloga no està avui amb nosaltres, per tant, avui no parlarem
4: però
5: de sexe.
4: Però va vindrà!
5: Ara!
4: Això esperem.
5: Però avui no.
4: Avui no ve.
5: No ve.
4: Però demà vindrà!
5: Ara! Molt bé, bien.
4: Molt bé. I avui parlem de tabac.
5: Sí.
4: Dios! A veure... Avui no parlem de sexe.
5: No.
4: Avui parlem d'un tema molt seriós. Avui parlem de tabac. I volem saber moltes coses, com per exemple experiències generals amb el tabac. Parlarem també, si pot ser, amb algú que hagi fumat molts anys i que ho hagi deixat i que què tal haver fumat a tants i tants anys.
5: Sí.
4: Joves que fumen o no fumen i recomanacions perquè els joves no comencin a fumar, vale?
5: Exacte. Volem saber una mica la vostra opinió, tant si heu estat fumadors com si no, si us afecta de prop, si heu tingut doncs, algun càncer, per exemple, que també hi haurà experiència segurament que hagi passat d'això, o algun familiar proper. Qualsevol cosa ens truqueu ara mateix i ens ho expliqueu.
4: El telèfon ja està obert.
0: 93-545-68-68.
4: Si sou joves i fumeu, doncs per què ho feu? Perquè fumeu, quan fumeu, i si no ho fumeu, doncs pues, per què no fumeu, vale? Tot això i molt més, avui relacionat sobre el tabac.
5: Vinga, va, que volem les vostres històries. 93-545-68-68 és el número de l'Urban perquè ens expliquis cosites del tabaco.
4: Oh,
5: tu fumes, Miquel, o no?
4: Jo no fumo.
5: Ara meva.
4: I tu, Tomàs?
5: Millor no parlo.
4: Dios! I si vols, pots demanar una broma telefònica.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
4: Obrim un piti.
5: Vinga, vamos.
4: Vinga.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Paula Índigo i Ana Mena juntes amb això que es diu Patito, a per tu tot, a de tot, a tot.
1: Per tu tot el paquet de Marlboro.
0: A tot, a...
2: Tu mando espero al hombre que yo quiero. Tras los cristales.
0: Avui parlem del tabac. Fumes o no fumes?
3: 93 545 68 68.
0: Anem a Cambrils, que hi ha la Itziar. Hola, Itziar.
4: Hola.
0: Què tal, com estàs?
1: Hola, hola.
4: Doncs res, vaig cap a casa.
0: Cap a caseta, molt bé. Tu has merescut, Itziar.
4: Pues creo que sí.
0: Molt bé. Tu fumes?
4: Pues mira, jo fumo, però no sóc una fumadora real, diria.
1: Ah, i què? Ets una fumadora imaginària?
4: Correcte, sóc una IA fumadora.
1: Vale.
0: A veure, explica't a millor, sisplau.
4: Puc estar perfectament 3 dies sense fumar, i després un dia em ve de gust i em fumo un cigarro. Puc estar 2 setmanes sense fumar i després surto a prendre unes birres i me'n fumo 5.
0: Vale, o sigui,
4: dir,
0: però
4: no
0: tu...
4: ho tinc com a algú superaddictiu.
0: Tu quan fumes, normalment ho fas acompanyada d'algú, ets més social.
4: Tampoc soc social, perquè m'agrada fumar sola.
0: També t'agrada fer-ho sola. Vale, vale.
1: Sí. Pues, llavors, potser, Itziar, i m'ho dic a mi mateix i li dic a tothom que fuma de forma esporàdica i tal, hauríem de deixar de maquillar les coses. Llavors, ets fumadora, l'únic que no ets fumadora habitual, però fumadora ets.
4: Totalment.
0: O sigui, tu si el metge et pregunta fumes, tu dius que sí.
4: Jo dic que sí.
1: Clar.
0: I tens pensat deixar-ho?
4: Doncs sí. No tinc una data així com, ui, lo voy a dejar, perquè és això, maquillem una mica les coses i, bueno, ai, como me fumo uno cada 2 dies, cada 3...
0: Pues no és res, ja.
1: Aquest és el problema, que de sobte no saps com i arribes a que estàs enganxada. Aquest és el tema, que ara tu ho fas amb les birres, ara ho fas només un cada 2 setmanes després de sopar, però de sobte no saps com i és, ai, doncs m'agrada el de després de sopar.
0: I vinga.
1: I fas cada dia el pit i després de sopar i dius, doncs ho faré després de dinar. I és un tema que es va repetint, vas agafant els hàbits i taca pum, pim, pum, i estàs fotut o fotuda.
4: Sí que tens raó, eh? Sí. Totalment, tota la... Bueno, jo fa molts anys que fumo i no ho he agafat mai com un hàbit, eh? Però sí, clar, hi ha més menys addictives que unes altres i és veritat.
0: Bueno, com un hàbit no, però si vas a fer unes birres, ja, el teu hàbit sí que s'ha de portar el paquet de tabac, suposo,
1: sí.
0: No?
4: Però hi ha vegades que no. O sigui, tampoc... No, sóc molt així. O sigui, si no em ve de gust, no me'l fumaré.
1: Vale.
0: Molt bé.
4: Això sí que m'escolto molt. Però sí que és veritat que parlava, o sigui, trucava per explicar-vos una experiència personal bastant lletja.
0: Què ha passat? Què ha passat?
1: Endavant.
4: Claro, no tant per explicar-vos si jo era fumadora o no, però sí per conscienciar. És veritat, jo la primera que m'hauria de conscienciar de no fumar. Perquè jo vaig perdre un tiet que era com el meu pare, amb 52 anys.
0: Per fumador?
4: Per fumador. I el vaig estar cuidant molts mesos, perquè ell no tenia dona, no tenia fills. I clar, vaig veure tot aquest deterior, no?, d'una persona amb un càncer amb 50 anys.
1: De què era el càncer, perdona?
4: És molt heavy, eh?
1: De què era el càncer? De pulmó? Ja.
4: De pulmó.
0: De pulmó. Vale, o sigui, quan li van detectar el càncer de pulmó? Quants anys tenia?
4: Doncs 50. O sigui, 51.
0: Amb 50.

0: La metàstasi és quan t'arriba tot el cos, oi, el càncer?
1: Que ara ja marxa enrere, ja. Ja està...
2: És molt heavy, amb 50 anys, veure com una persona cau i amb 6 mesos pot convertir-se en una de 90.
1: I a més, amb un motiu del qual, que si hagués tingut un altre... s'hagués portat millor, no? El qual, que és no fumar, potser s'hagués pogut estalviar.
2: Sí. Correcte, i ella feia 4 anys que no fumava.
0: A sobre, així, això és el pitjor.
1: Que sembla que estigui, mira, ja no fumo, ja fa 4 anys, doncs mira.
2: Clar, ja està.
0: Podem saber, amb perdó, quan fumava, més o menys? Quina quantitat de tabac fumava?
2: Ui, jo recordo de petita veure'l fumar molt. Mínim un paquet diari, segur.
1: Un paquet diari, tot i que hi ha gent que no és tant. Diu que no és tant, no un paquet tant. Diari. Tot i que és molt.
2: Hòstia, que no és tant.
0: Espera, estem parlant de paràmetres, perdona, eh? O sigui, estem parlant ara d'uns paràmetres on acaba amb un càncer sent molt jove. Sí, és molt, però no és... O sigui, sempre serà molt fumar tabac, però dic que un paquet no és com gent que fuma 3 o 4.
1: És que hi ha gent que es fuma 3 o 4 paquets al dia.
2: Claro. Joder, no fotis, tio. Que no conec ningú que fumi tant.
0: Bueno, però creu-me que hi ha gent, eh? Creu-me que hi ha molta gent que ho fa.
1: Bueno, pues, em sap molt de greu que haguessis de passar tot això ben jove i haver de salvar el teu tiet i haver d'intentar pues, que tingués un bon viatge quan li van detectar aquesta metàstasi, la veritat.
0: Sí.
2: Doncs sí.
0: Hòstia, un amic, missatge heavy, impactant, vale? De primera trucada, doncs això, per la gent que fumeu. Tampoc és per dir-vos, vais a morir, perquè tampoc és això, però, hòstia, aneu en cap, perquè...
2: No, però estàs jugando con fuego.
1: Sí.
2: Sí.
1: Clar que potser ara el teu tiet podria estar explicant-ho, però com que fumava.
2: Totalment.
1: Bueno, moltes gràcies, Itzi, ara un petó.
2: A vosaltres.
1: Adéu. Això és el que volem avui, històries que us hagin tingut relacionades amb el tabac, dolentes, perquè de bones segurament que no n'hi haurà cap, la veritat. I joves, si fumeu, podeu trucar i explicar per què fumeu. I si no fumeu, també podeu explicar doncs, per què no fumeu. Vale?
0: Jo ja m'he quedat traumat.
1: Clar, és com començar molt força avui.
0: La meva, per favor.
1: Déu-n'hi-do. El telèfon és aquest.
3: 93 545 68 68.
1: Hola, bona nit.
4: Hola.
1: Hola, com et dius?
0: Ei, tio.
4: Lluís.
1: Lluís, des d'on ens trucàs?
0: Lluís.
4: Des de Blanes.
1: Molt bé, Lluís. Tu fumàs?
4: A veure, vaig fumar des de que tenia 13 anys, fins als 32.
1: 13 anys?
0: I ara quants en tens?
4: Sí, ara en tinc 46.
0: Ah, o sigui, ho vas deixar fa uns 15 anys, més o menys, no?
4: Sí, més o menys, el 2012 vaig deixar.
1: Vas començar molt aviat, no?
0: Sí, Déu-n'hi-do.
4: Sí, imagineu-vos que el paquet de Marlboro, que me'n recordo que és el que fumava, valia 330 pessetes, imagina't.
1: I d'on te treies la pasta per comprar-te amb 13 anys?
4: Pues de la família.
0: El aguinaldo.
4: Tenia la paga.
0: La propina de l'abuelo.
4: Tenia la paga.
1: Ah, i la paga.
4: Sí, la paga. Tenia la pagueta i... Pues, vaig començar de jove i per influències de més grans, anava a l'institut, vaig començar el tercer d'ESO, més o menys, i això. O sigui, al final pues, ho vaig deixar pues, quan tenia 32. I pues, fumava pues, aproximadament uns dos paquets al dia.
0: Vas arribar a l'època on es... Perdona, vas arribar a l'època on es podia fumar al col·le, institut i universitat, els xavals?
4: Oi tant que sí. A la UPC de Barcelona, de Comte Urgell, els exàmens de matemàtiques i de càlcul i d'àlgebra, exàmens de 4 i 5 hores fumant.
0: És que molt heavy. Sí, es fumava les unis, els passadissos, sí. Els exàmens, els avions, es podia fumar...
1: I escolta, Lluís, el motiu pel qual vas dir ja deixo de fumar?
4: A veure, va ser una cosa... A veure, ja ho havia intentat, havia llegit algun llibre, hipnosis i tal, i sempre era tornar, és a dir, sempre tornava. El problema principal està en que el tabac té la virtut aquesta o el defecte, que quan el deixes i tornes a fumar, perquè és com un recordatori especial, algo que estàs amb els amics, el fumes i dius, hòstia, no m'acaba d'agradar. I allò és el que realment t'enganxa.
1: Que no t'acabi
4: d'enganxar. I això és el que m'ha costat.
1: Vale.
4: És a dir, que dius, hòstia, quin fàstic, perquè el primer l'alcalada després de no fumar, si algú ha fumat sabrà exactament què és el que m'estic referint.
0: Sí.
4: Si no has fumat durant un mes i fumes, diràs, hòstia, quin fàstic, això ho deixo segur.
0: Sí.
4: I no. I la veritat, us ho prometo, perquè jo ho vaig deixar, ho vaig intentar molt, tenia problemes a la boca...

0: tenia problemes de, doncs, bueno, de temes d'olors, etc, i és molt difícil.
1: I la teva vida com ha millorat des que ho vas deixar de fumar?
0: Home, la veritat que bé, la veritat que molt bé. A part d'econòmicament, també...
1: Bueno, clar, això és un altre tema.
2: Home, si fas el càlcul, són 6 pavos el paquet de tabac, eh? Si fumes un al dia, ja pots calcular.
1: Cuidao.
2: Són 180 euros al mes, eh? Un paquet de tabac al dia.
0: Ara, clar, jo quan ho vaig deixar, doncs, bueno, ja no me'n recordo quan valia, però jo me'n recordo que fumava el Lucky Strike i de més, i eren, doncs, això, 3 euros i mig, 4, més
1: bueno,
0: o menys.
1: Ara ho trobo barat.
0: Aleshores...
2: Sí.
1: Ara està barat.
0: Ara... No sé quin preu és.
1: Jo tampoc.
0: Però, bueno, la qüestió
2: ara
0: és que...
2: Ara són 6,50.
1: Joder.
2: Sí, és una pasta, tio.
1: Déu-n'hi-do.
0: La veritat que el vaig deixar... vaig fer un viatge. Això no és perquè a mi em va anar molt bé, però vaig fer un viatge a Índia i Dios. Vaig fer un tema de Vipassana. És una meditació, que està 10 dies en un centre.
1: Això no és una mica del rotllo sectari, això que estàs dient?
0: No, la veritat que no. Sí, us ho recomano de fer-ho.
2: Us respecta, aquest bon home.
1: Bueno, no, però
2: era algo rotllo ayahuasca o no?
0: No, l'ayahuasca me la prenia a casa, però no en aquest centre.
1: Bueno,
0: però és un rotllo de vipassana, de meditació, i està 10 dies, meditant aproximadament entre unes 10 o 11 hores al dia, i allà no pots portar absolutament res. Hi ha centres per tot el món.
1: Molt
0: i inclús a Santa Maria Palautordera n'hi
1: ha. Vamos, que te va anar molt bé, Lluís. Molt bé. I nosaltres que ens alegrem.
3: Bueno, gràcies, maco, que anem al públic.
2: Perdona, Lluís, que hem de la disco.
1: Ciao. Gràcies. Adéu, maco.
4: Què fan les cabres?

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 12:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
6: Come on,
7: let's go.
6: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
8: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme.
9: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
10: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
9: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
10: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram. Què esperes?
9: Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: mucho, solo una.
1: Una nada más, així sona aquesta del Mike Towers, Miquel Torres.
2: Una només, la, la, la, la.
1: Les 8 i 26, avui parlem del tabac.
3: No fumeu, eh?
1: Hablo.
3: Ja, jo fumo, és veritat, ho puc dir, no?
1: I fumes molt!
3: No fumo tant.
1: Cada dia fumes més.
4: Tomba.
3: Quan bec alcohol, fumo, és veritat.
1: Ala, i a sobre alcohòlic.
3: Ah! Es retroalimenten! Ah! No, no, no.
1: Va, anem a parlar amb el Josep, que està baixant de Lleida. Hola, Josep!
5: Bona nit!
1: Com està, Josep?
3: Hola.
5: Pues això, baixant de Lleida, la carretera, tot bé.
1: Quants pitis t'has fumat avui, Josep?
5: Uns quants, jo fumo. Jo fumo bastant.
1: Dios! I per què fumes, Josep? Per què fumes?
5: Pues mira, no tinc ni idea. Suposo que comences per tema social i no ho pots deixar.
1: No ho pots deixar-ho.
5: A veure, jo ho he intentat un parell de cops i no he pogut. Sé que es pot, sé que si demanes ajuda és més fàcil.
1: No tens força de voluntat, Josep. No tens
5: ara
1: força
5: mateix
1: de voluntat.
5: Bueno, possiblement, sí.
1: Quants anys fa que fumes?
5: Pues vaig començar amb 15-16, poder.
1: Que bé.
5: I n'hi tinc 51.
1: Dios!
3: Mira, Josep, ara serà una mica directa. Tens la mateixa edat quan va morir la persona
5: que mira, és el que dius tu, Tomàs. A mi aquella trucada també m'ha deixat fet una merda, ¿vale?
1: Clar, no et sents una mica malament després d'escoltar que una persona a la teva edat ja estava morta per haver fumat?
5: Sí.
1: És que és així directe.
5: Sí, i reconec que les dues vegades que ho he intentat no vaig poder, que és una merda, que és el que deies tu també, Tomàs, que diem les coses, ho camuflem. Vale, no, jo fumo perquè estic nerviós i així em poso més tranquil. O em manté més alerta quan estic conduint a la feina. No.
3: Sí, exacte. No. El de després de comer, no. El de vinga, va, amb una cerveseta...
5: El de després de comer, això... I mira com són les coses. O sigui, jo, per exemple, el cotxe que tenim de diumenges, per dir-ho d'alguna manera, no fumem, no fumo. I a la resta, sí.
1: Bueno, t'has agafat un hàbit, t'has agafat uns horaris de fumar, a aquesta hora toca fumar, a aquesta hora també toca fumar.
5: Més horaris no, és un puto hàbit de merda.
3: És el que hem dit, és el que hem dit, un hàbit. Doncs escolta,
4: bomba.
3: Calma, aquest programa no és ara per dir-vos no, morireu, esteu fatal,
5: no
3: és això.
5: Està clar.
3: Però siguem conscients. Escolta, què recomanes als joves per un futur que no han començat a fumar perquè no ho facin? Vinga, tu que ets fumador des de jove.
5: A veure, pues que no ho facin ni de conya, perquè a la que provis un cigarro va un darrere l'altre.
1: Josep.
5: O sigui, no. Digue'm.
1: Des dels 13 que vas començar a fumar fins als 52 que tens ara... Amb la pasta que t'has gastat a fumant, què et podries haver comprat amb aquests diners? Què tindries ara mateix?
5: No tinc ni idea, perquè jo crec que això que dius deixo de fumar per estalviar, t'ho gastes en una altra cosa.
3: Ben dit, això és veritat.
1: Bueno, però a veure...
5: Però bueno,
3: com compro tabac, no compro altres coses, és cert, eh?
1: Ah, sí?
3: Clar.
5: Sí, és que és així. Hòstia, no fumo. Bueno, és igual, m'ho gasto en una altra cosa, amb el que sigui.
3: És com la gent que es compra el tematge, que val 7 pavos un tematge, un cafè amb llet de no sé què...
1: Bueno, però això no et rebenta el pulmó.
3: Parlant d'estalvi, company Miquel.
5: D'estalvi, home, doncs poder hagués pogut comprar el cotxe de cop.
1: Dios!
3: Bueno...
1: Són dos quarts.
3: Clar, has fumat un paquet al dia, podríem dir, o no, Josep?
5: N'hi he arribat a fumar fins a 4.
1: 4 al dia!
3: Això sí que és fumar molt bé.
5: Sí, i a part de la pasta és la salut. O sigui,
1: a veure, només falta, per primer de tot és la salut, després ja la pasta.
5: Correcte, molt bé. La pasta és secundari.
1: Tu saps ara mateix com estan els teus pulmons, Josep?
5: No.
1: I no t'interessa saber?
5: Sí, no, tampoc prefereixo saber-ho. Amb revisions i això que m'he anat fent i de més, estic bé, no tinc cap malaltia, no tinc cap símptoma. Ara, evidentment, ha arribat temps que he fumat fins a 4.
1: I atenció, perquè el Tomàs ha fet càlculs i té una cosa.
3: I he tirat a la baixa. He calculat que el Josep ha fumat al dia 2,5 paquets,
5: vale?
3: Per fer una mitjana.
1: Vale. Des dels 15 anys.
3: He multiplicat aquests 2,5 paquets per 4 euros, perquè és una mica l'equivalent del que valia abans amb el que val ara.
1: Vale.
5: Vale.
3: Això ho he multiplicat per 365 dies.
1: Vale.
3: Ho he multiplicat per 20 anys.
1: Just.
3: No, només.
1: Josep. I el resultat és...
3: 73.000 euros.
0: Bomba.
5: Home, una... Ja t'he dit jo que hagués pogut comprar el cotxe, un molt bon cotxe.
1: Un apartament a Platja d'Aro petit el tindries, de fa anys.
5: També.
1: Bueno, ara ja no, que està més car. Ara ja no, ara ja no. Però bueno, però bueno, sí. Ja, ja.
3: Ara un Mercedes trinca te'l tenies, bro?
1: Pues sí, el tindries.
5: Sí, sí, sí. O l'entrada, o una bona entrada pel camión. Bueno, recapitulant, escolta, que no, que la gent que no ho provi, que no comenci.
1: Molt bé, Josep.
5: Que comenci i n'enganxes un darrere l'altre. Vull dir, ja està. Ja està, no cal el ruc.
1: I que tenim una edat, Josep. Que tenim una edat,
5: Jo ja en tinc dos, jo ja en tinc dos, quasi.
1: Clar, dos edats, sí, clar. Gràcies, guapo.
5: Ara, és així, és així. Vinga, merci, cabreta, adéu.
1: Adéu, cabra. Hola, bona nit. Hola.
4: Hola.
1: Hola, com et dius?
4: Cristina.
1: Cristi, des d'on es truques?
4: Des de Llançà.
1: Molt bé. Doncs llença'ns la teva fumadera. A veure.
4: No, jo no fumo,
1: No fumes. Cristina, quants anys tens?
4: No, no. En tinc 23.
1: 23 anys. I no has fumat mai a la teva vida?
4: No, i crec que és l'únic que tinc claríssim en la vida que no faré.
3: Nunca digues este agua no fumaré, Cristina, cuidado.
4: No, no, per això, però és l'únic que crec que et puc dir que no ho faré mai.
1: Perquè a mi el que em passa, jo que no sóc fumador, la pudor de tabac, perquè per mi és pudor, em rebutja. És com que ja per això ja em fa fàstic. No sé si tu també et passa el mateix.
4: Bueno, sí, però clar, jo és que he tingut els meus avis que... Bueno, he escoltat diversos oients també, i els meus avis fumaven un paquet, dos, tres al dia. Mm. Llavors, és una olor a la que ja m'he acostumat, i el meu avi va morir de càncer de pulmó, també, que he escoltat abans de la noia.
3: Déu-n'hi-do.
1: També per culpa del tabac.
4: Sí, també per culpa del tabac. El que passa que el meu avi sí que va ser superràpid, en qüestió de 2-3 mesos.
1: Quants anys
4: ja
1: tenia?
4: Ja va marxar.
1: Quants anys tenia?
4: En tenia 53.
1: 53. És que estem parlant d'edats molt joves, de dues persones que ens han trucat avui, que han tingut familiars que han mort per culpa del tabac.
3: I de
1: les
3: forma molt prematura.
1: Són de la dècada dels 50.
3: Sí, sí.
4: Sí, és que en veritat és superjove, i més amb l'esperança de vida que hi ha avui en dia.
1: Efectivament.
3: És que també jo crec que tenim la sensació, no, de que es deia, ui, abans es podia fumar molt, tot. Encara, tot i que estan prohibint moltes coses, encara es pot fumar molt i encara la cultura de fumar està molt establerta.
1: Sí, sí, sí. I molt normalitzada.
4: Sí.
3: Normalitzat.
4: Sí, sí.
3: Això de sortir d'un restaurant per fer un pit i hi ha molta gent fora... Hòstia, és que...
4: Sí, la gent ho troba molt normal.
3: I és estar malalt, Jo que fumo em considero... És ser una persona malalta. Una persona que fuma...
1: Estàs malalt, Tomàs?
3: Realment, tio, ens posem exagerats, però crec que sí, perquè et poses... Fuma als pulmons.
1: Tomàs,
3: si ens adonem del tema...
1: Fem una cosa.
3: No, clar.
1: Ara que estem parlant amb la Cristina i tens tota l'audiència, i tu com a fumador...
3: Ja sé el que faràs i la resposta serà no,
1: Vols, a partir d'ara, a les 8:34 i 25 segons d'aquest dimecres, dia 23 de setembre del 2026, deixar de fumar?
3: No.
1: Fumar? Tomàs!
3: T'he dit. Sé el que diràs i la resposta és no.
1: Per favor, quina...
3: ¿Qué lo quieres, en pintura o en dibujos animados?
1: Et vaig a posar un fa.
4: Però,
1: de fals.
4: Per què no?
1: Ara, molt bé, Cristina. Molt bé.
3: Tens 23 anys, no? Tens 23, sí. No? Vale, ara tampoc vull sortir del tema del programa d'avui. Jo tinc 28, fumo des dels 18, 17, 18, més o menys. Vale? També vaig començar més o menys.
1: Moriràs als 50!
3: Jo sé que mai és fumar molt, fumar poc, fumo uns 6 pitis al dia. Estic bé, faig esport, em cuido, jo ho sento molt.
1: Mira, a mi l'excusa de l'esport no me la posis, guapo.
3: Jo he dit jo.
4: No, jo no vull vendre res.
3: Si tant de bo cap del món, ningú fumés, tant de bo. L'únic que us dic que és la meva sensació.
1: A mi l'excusa de l'esport i del menjar bé no me la posis.
3: No és una excusa.
1: Perquè ni l'esport ni el menjar bé passa pels pulmons.
3: No, jo no he dit que menjo bé, perquè mare meva la pizza que em cardo a vegades. Bueno, aquesta és la meva conclusió, que és dolenta i que algú que ho ha deixat fumant el que jo fumo, doncs segurament em digui tio, pare, perquè no sé què. I mai trobo el moment, és veritat. Si no trobo el moment...
1: Doncs ara mateix és el teu moment.
4: Exacte.
3: No quiero.
4: Jo he de dir una altra cosa, que és...
1: Digues,
4: que la
1: Cristina.
4: Gent que fuma no ho deixa perquè no vol. I que o sigui, el que us ha trucat abans té tota la raó del món. Si vols, ho deixes.
3: Sí.
4: Una altra cosa és que des del teu interior no vulguis deixar-ho, que és el que li passa a molta gent.
1: La teva força de voluntat que tinguis a dintre el teu.
4: Exacte.
1: Molt bé, Cristina, un petó guapa. Bona nit.
3: Adéu, reina.
4: Una abraçada.
1: Adéu, Cari. Encara no ens has demanat una broma telefònica?
0: Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Però que tinc una ràbia per dintre inexplicable. He tingut una relació amb una persona que se deia Ares i, pues, que me cago en sa puta mare! Me cago en sa puta mare!
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Chencho Corleone i a la Baguial. Això es diu Choque. 3 minuts i arribem a les 9. Tenim el telèfon obert. Avui parlem sobre el tabac.
1: 93 545 68 68.
0: Experiències generals amb el tabac. Si algú ha fumat molts anys i ho ha deixat o no ho ha pogut deixar-ho mai. Si els joves fumeu o no fumeu, per què fumeu i per què no fumeu. Sí. I bueno, tot això relacionat amb el tabac, que tenim el telèfon obert ara mateix.
2: Sí, que volem també la vostra opinió, tot i que no fumeu, vale? Podeu trucar igualment i explicar-nos doncs, què en penseu de... Sobretot d'empatitzar molt amb el tema dels joves, perquè aquest és un programa que sabem que hi ha molts joves darrere que ens escolteu. Doncs això, què penseu? Si és que fumeu més els joves, fumeu menys, abans es fumava més, espais públics, tot això. Volem saber-ho tot.
0: I déu-n'hi-do, dues històries que només començar el programa ja teníem de... dues morts, bàsicament, per culpa del tabac, i a més, a l'edat dels 51 i 52 anys, vull dir que és molt jove, pel qual les dues persones van tenir un càncer i van morir.
2: És per reflexionar, no? A veure, les coses com són, és per reflexionar bastant, és un tema heavy, la gent fuma, la gent sap que és dolent i tot i això fuma, i som conscients que hi ha morts, i avui ens estan explicant testimonis de morts, sí.
0: I si vols explicar el teu testimoni, algun familiar o alguna cosa, ja ho saps, que tenim el telèfon obert.
1: 93 545 68 68.
0: Ah, efectivament, aquest és el nostre telèfon. 93 545 6868, perquè avui parlem sobre el tabac. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Tu qui ets?
3: Soc el Joan.
0: Joan, des d'on ens truques?
3: Des de Vilanova.
0: Què et passa a tu, tio?
3: Pues mira, que jo vaig començar amb una mica de tabaco, saps, lo típic, i bueno, un col·lega em va dir, escolta, però em tripi, saps, i ja em vaig posar amb el joc aquest, tio, i ara no sé per on vaig, saps?
0: Quin joc és aquest?
2: El joc de la droga, està referint al tabaco i després al tripi. El tripi és una, com LSD. A veure, Joan, una cosa, ara fora conyes, estàs fent cachondeo i t'estàs enrient o realment vols explicar una situació respecte al tabac? Perquè aquí estem per riure i fem bromes,
0: sí,
2: però...
0: la teva manera de parlar sembla que siguis rient una mica,
2: estàs
0: eh?
2: Estàs enrient de nosaltres, no passa res, pots dir-ho, sigues normal, va.
3: Però això no és el programa aquest de Flash FM?
0: Sí, estàs en directe ara mateix.
3: Hòstia, estic en directe, no fotis.
0: Sí, ara t'has cagat una mica, no?
3: Me cago en to.
0: Per què? Què et passa? Bueno, jo crec que aquest home no ens el podem agafar en sèrio.
2: Aviam, ja sabeu que fem conya, però avui no és un dia per fer tanta broma, joder. Avui és un dia per parlar de tabac i experiències.
0: Va, que són les 9!
2: Vinga, dormir.
0: I els nens han de dormir.
4: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.

0: Els nens i les nenes que se van a dormir, però bueno, continuen escoltant el Flash Urban perquè avui és molt important que sàpiguen que no han de fumar mai.
1: Bueno, recordem que hi ha molta gent que ens ha dit que va començar a fumar als 13 anys, si no m'equivoco.
0: És molt, molt, molt jove, eh?
1: Pels que tingueu 14, 15, 13, sou nens, vale? Per nosaltres, pels adults, sou nens. O sigui, no sou ni adolescents, ni... no, sou nens que esteu fumant.
0: Començar a fumar
1: això no pot ser.
0: A aquesta edat, per favor.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: I aquest és el telèfon perquè ens truquis ara mateix i ens expliquis la teva experiència per culpa del tabac.
1: Vinga, cuéntanos.
0: Hola. Epa. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com et dius tu?
3: Jo, Albert.
0: Albert, d'on ets?
1: Per Déu.
3: Soc de Sabadell.
0: A veure, tu fumes?
3: Jo, mira, vaig començar a fumar amb 15 anys.
0: Amb 15?
1: Vale.
0: És que sí, molt aviat, sí, eh?
3: Ja. Ara en tinc 25.
1: 25. 10 anyets, la criatura fumant, vale?
3: Sí, no, però mira, just la setmana passada vaig anar al metge perquè em receptessin les pastilles per deixar de fumar, perquè és que és impossible.
1: Pastilles de nicotina, correcte?
3: No, són unes pastilles que et treuen el mono, per dir-ho així. No?
0: Vale, vale. I ja les has començat?
3: No, les començo la setmana que ve.
0: La setmana que ve. Estàs nerviós?
3: Nerviós? No, perquè és que ojalà hi hagués un botó que digués pam i deixés de fumar.
0: Ah, molt bé.
1: És que tots són problemes, realment, eh? Sí, si t'hi pares a pensar és, hòstia, a vegades no et deixen fumar, per tant no estàs còmode. A vegades fas mala olor, la roba es queda a l'olor, si estàs a un lloc tancat. Et gastes la pasta, és que és, els pulmons són tots avantatges, eh?
0: Quan fumes al dia, tu, Albert?
3: Jo fumo d'Alià, però si fossin industrials, un paquet al dia em foto.
0: Bueno, i d'Alià, quan fumes?
3: Una setmana com a màxim em dura un paquet.
0: Una setmana dura el paquet, doni-do.
1: D'Alià surten molts pitis, eh?
3: Sí.
1: Cuidao, que enganya.
3: Sí. Surten uns 60, 80.
0: Home, 60 pitis a la setmana són molts pitis.
3: Sí, són molts.
0: I escolta, ets
3: més... Comences fent el xulo, com tothom, i després ja, ara ja es perviu.
0: Pues mira el xulo. Ara el xulo cap al metge, el xulo.
1: Patxulo. A més, la primera calada, jo el que recordo, i que segurament recordis tu i els joves, quan és la primera calada, és que senta malament, no només pel gust, eh? És que sues...
0: I quedes com marejat.
1: Et donen calfreds, t'ho juro, és una barbaritat.
0: I a sobre de gust és escarós.
3: Tot. El primer paquet no t'agrada. Directament el primer paquet sencer no t'agrada.
0: Però com que en aquell moment estàs de xulo, aguantes.
3: Clar, aquí estàs. Amb 15 anys, vamos, eres el xulo.
0: Però amb 15 anys, com tenies tu la pasta, també, per anar a comprar pitis?
3: Bueno, pues, la setmanada que em donava els papes, que em donaven 20 euros, pues, 5 euros anaven per davant.
0: I no et van descobrir mai els teus pares que fumaves?
3: M'ho van descobrir als ja, quasi 18.
0: Que ja no t'ho amagaves.
3: Sí, ara ja no ho amagava.
0: Ja no ho
1: és millor dir-ho, jo crec que també, quan ho amagues també és més drama i es fa més drama del drama. Jo crec que és millor anar de cara i dir, mira, escolta, fumo, és el que hi ha.
3: Ja, però jo crec que m'haguessin girat la cara, amb 15 anys.
1: Bueno, merescut.
0: Home, haguéssim fet bé, la veritat.
3: Ojalà, en veritat, ojalà.
0: I has escoltat aquelles dues persones que van morir amb 50 anys, que van començar a fumar als 15?
1: Hosti, el vostre humà.
3: Ostres,
1: doncs
3: no.
1: Doncs sí, hem tingut un parell de testimonis de, bueno, familiars directes de dues persones de 51 i 52 anys, doncs, que van morir. I a més, una persona ho va deixar 4 anys abans de morir, per tant, és com que dius, hòstia, per molt que ho deixis, no sempre et garanteix la salut infinita.
3: No, clar.
0: Això no vol dir pas que no ho deixeu, ara.
1: No, no, exacte. Dius, és que estem traumant a la societat. Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, vol...
3: El meu tiet segon va morir amb 60 anys fumant tabac. O sigui,
0: per culpa del tabac, també, veus? El 60, que també és molt jove, morir al 60 per culpa del tabac. Però molt bé, Albert, tu demanaves ajuda, has anat al metge i t'han donat ajuda per deixar de fumar. Molt bé.
3: Efectivament.
0: Pues ja ens explicaràs a veure què tal funcionen les pastilles, vale?
3: Clar que sí.
1: Vinga, les altres també, ja ens diràs.
0: Adéu, Albert.
3: Vagi molt bé.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Aire, Lucho RK. Això és el que et falta si fumes molt, aire.
1: Doncs mira, això és cert, eh? És delicat el tema.
0: Molt bé, com enganxem els temes, de veritat, eh? Oh.
1: Que se me ha roto el aire, que me quedo sin aire.
0: Por favor. Anem a parlar amb un metge.
1: Doctor!
0: Que es diu Dani.
1: Hi ha un doctor en la sala.
0: Hola, Dani.
2: Hola, hola, hola, hola.
0: El Dani, que té molta experiència, fins i tot ha estat a Costa Rica fent de metge, eh?
1: Ah, hòstia, ets un viatger, eh?
2: Sí, vaig estar 8 anys vint a Costa Rica i, bueno, fa poc vaig tornar cap a casa. Mm. I ara que parlem del tabac, una cosa que em va xocar molt quan vaig tornar és que aquí realment fumem molt i allà també ho noten la gent, els estrangers canalles, sobretot espanyols, fumem molt, però molt. Jo no fumo, sí? Però sí, es nota molt.
0: Ah, vale. Bueno, clar, tu ets metge, no fumes. Una pregunta, tots els metges no fumeu?
2: No, no, hi ha gent que... O sigui, el tabac és com una droga. És una droga normal, hi ha gent que fuma i són metges. De fet, tinc companys d'enfermeres que fumen molt i sobretot la gent que és més adulta, que era, pues, més abans era més típic fumar i era això de...
0: D'anar a la consulta del metge i estava el metge fumant.
1: No, no, no, no. És que, no, ara el que diré és real. El meu avi era metge, va ser metge important i tot el rotllo, i el tio a la infermera li deia bisturí, esponja, tal, li deia piti. Li passava el cigarro, que no és conya, mentre operava, us ho dic de debò.
0: I caladeta a mitja mida.
1: T'ho juro, t'ho juro. I us dic una cosa també. La professió de metge, com diu el company infermera, és molt fumadora, eh?
0: Sí?
1: És irònic, però és una professió molt fumadora. Més que advocats, per exemple. Sí, sí.
2: Bueno. I és bastant... Això, i són mals pacients nosaltres, però... La veritat és que això que estàvem parlant de fumar és bastant lleig i ho volia comentar perquè la gent a vegades no pensa que tan greu és i a vegades veig molts pacients, una, que venen els pulmons doncs, molt fotuts, perquè al final doncs, això és fum que arriba als pulmons.
0: Yeah.
2: Però vaig tenir un cas allà d'un senyor que tenia 80 anys. El senyor... Vaig anar la primera vegada a veure la seva dona, que la seva dona estava feta... molt merda, pobreta. Era una persona obesa i, bueno, el senyor el vaig veure superbé, super... Eren dels Estats Units, llavors parlava molt poc espanyol. Al cap d'uns dies em van trucar uns companys i m'ho vist a veure este paciente i jo, però què li passa? Que, toma, ja està bé. No, que ha estado ingresado 2 setmanes i el pacient tenia un tumor als pulmons, jo no ho sabia, i quan vaig arribar a tornar a veure, el pacient ja estava en llit i al cap d'una setmana em van cridar per veure si podem començar a posar la morfina perquè pues, tenia molts dolors, ja no podia respirar bé, s'ofegava, ja... La veritat és que fa pena veure aquesta gent així, perquè al final són gent que pues, durant tot molt temps de vida han estat fumant, com deia abans, que a 10 anys han deixat de fumar, fa 10 anys, però realment ja no importa això.
0: O sigui, és igual que si una persona ha estat 10 anys sense fumar, perquè poden passar aquestes coses, també.
2: Ja, el mal ja està fet. De fet, un dels factors de risc, no només és fumar, per exemple, en altres països és... cuinar amb llenya, amb fusta.
0: Amb
2: no
0: fusta.
2: És el fum de la fusta, tot això ja és problema pels pulmons. I és un factor que tens que preguntar a pacients...
0: Això sí que ens acabem de quedar ara mateix.
1: Pues penso fer només barbacoes elèctriques, eh?
0: Sí, de carbó tampoc, clar.
1: De gas, de gas. No. Bueno, gas també bé o malament, doctor?
0: Per favor.
2: El gas bé, però és inhalar els gasos de la fusta, del carbó, però no és perquè ho facis esporàdicament. Són gent que ho feia tota la vida a casa i tot això.
0: Ja, que ho cuinaven potser cada dia amb fusta. Una cosa és fer una barbacoa random. O dos.
2: No.
1: Prohibido divertir-se, eh? Penso menjar només sopes de sobre al microones. Ah, no, el microones de càncer, mare meva!
0: És veritat, el microones també és dolent, no?
1: No puc fer res!
0: Bon. No, ja!

0: Però això qui ho diu? No, un moment.
1: Hi ha estudis fets, de fet, jo he vist pacients allà que provoquen enfisemes pulmonars i destrucció alveolar en pacients de 18 anys per fumar o bronquiectàsies, que són lesions als pulmons, per fumar només inhaladors.
2: Tu ara mateix acabes de confirmar, com a doctor que ets, que un vàper és igual a quants pitis?
1: Bueno, estadísticament ja hi ha articles que hablen sobre 10 o 12 cajetilles de tabaco, un vàper sencer.
0: A veure. 10 o 12 cajetilles? No, home, no.
2: És una barbaritat.
0: Això són 200 pitis. Vamos, no, a veure, un moment.
1: Vamos a mirarlo estadísticamente. Un segon.
0: Sí. Ojo, que treu la calculadora, que té el rellotge, eh?
2: Tenim el rellotge del metge.
0: Clar, és que és doctor, eh?
2: Me l'estic creient, perquè és un doctor.
0: Va amb el penjall aquell per fer-te allò del cor, del tic-tic-tic, ho porta sempre penjant.
2: Allò.
0: És com nosaltres amb els cascos. Sí. I la cocaïna, què en penses? Malament o bé?
1: Todo.
0: Això és broma, estava trencant el gel, perdó.
2: Què, doctor? Afirmes o no afirmes?
1: Fem una cosa, jo us busco i us ho passo perquè el veieu.
2: Però bueno, que quedi clar que el vàper és dolent igualment. Això que quedi claríssim.
0: Però ara m'està agradant...
2: Encara és més dolent.
0: M'està agradant que faci la recerca, doc, quan ho trobis, ens tornes a trucar després i ens dius el resultat, vale?
1: Us passo l'article.
2: Una cosa, doctor, ha mort gent per culpa del vàper, també? Sense tocar el tabac tradicional?
1: Sí, que jo hagi vist, no, però sí he vist pulmons, he vist gent que està bastant fotuda. O sigui, necessitat d'oxigen i a tot amb gent jove. O sigui,
2: heavy.
1: Realment és heavy, això. O sigui, no ho entenem i es pensa com tal, però he vist...
0: O sigui... hòstia, última pregunta, és que ja que tenim un metge, que no sabem si trucaran més, l'Aikos, què opines de l'Aikos? Que també està molt de moda.
2: Què és l'Aikos? Els que estem perduts?
0: L'Aikos és com el xisme així, que li fots un piti, però que no és piti com tal.
2: Ah, vale, sí.
0: El que olora pet, sí. Vale. Això què opines, doctor?
1: Un segon. 600 calades d'un vàper desechable són de 20 a 40 cigarrillos. Només 600 calades.
0: O sigui, és un paquet.
1: Sí. Però són dels petits d'aquests, que són d'aquests desechables.
2: Un vàper és igual a un paquet.
0: Lost Mary,
1: sí.
0: No diem marques, però sí.
2: Vale, molt bé. I això que et preguntava el Tomàs?
0: A l'Aikos, sí, que molta gent fuma ara, les noies sobretot.
1: Al final és pràcticament, estàs introduint, tot i que no és foc com a tal, hi ha una inhalació de gasos i també al final són químics que estàs introduint als pulmons. O sigui, tot el que sigui introduir químics als pulmons, això provoca irritació i al final és dany als pulmons i eventualment, doncs, lo más probable es que tengan lo típico que es el POC, es la gente aquesta adulta que empieza con tos productiva, que empieza a toser mocos. Es que tengo tos con mocos, la gente adulta, sobre todo. Y no está refredat, simplemente una reactivación de aquesta enfermedad que es, pues, la de cosa respirar al final. Sí, hay gente que necesita gas a casa, oxígeno a casa, que són dependents d'aquest oxigen suplementari perquè no...
2: Vale. I última pregunta, doctor, i no t'enrotllis gaire, és que els doctors xerren molt, saps?
0: Perquè saben molt.
2: Xerren molt. Has hagut d'atendre molta gent jove per culpa del tabac? Jove em refereixo de dècada de 20 i 30.
0: Sí.
1: No, perquè generalment venen més per símptomes respiratoris, com tengo tos con mocos, generalment, això sí, tal, però no és algú...
2: Però tot això ve relacionat amb el tabac.
1: Sí que tenen, per això, hi ha una... Això, l'EPOC provoca aquestes coses, i és un símptomes primaris. Hi ha una... Sobretot el que són bronquitis, això, ben relacionades també amb el tabac moltes vegades. Però tanto com encontrar-me a algú ultra enferm ara mismo, no, hi ha casos que sí n'he vist un, però no... Va ser allà a Costa Rica.
2: Vale, molt bé. Doncs, molt bé, doctor, ha quedat claríssim.
0: Moltes gràcies per la info, tio, ets un mestre.
1: Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A tu se t'entén la lletra quan escrius?
0: M'ho anava a dir, tio.
1: És que anava conduint, cabrons.
2: No, dic la lletra, quan escrius.
0: Sí, la lletra, com la tens?
1: Bueno, la meva lletra. Tracto de fer-ho amb majúscules i tractar que s'entengui.
0: Però per què feu aquella puta basura de partitura musical dels anys 2000 nunca?
2: És que no n'hi ha ni un que puguis entendre la lletra. Ni un!
1: Quan t'estan parlant masses coses d'una carrera i tens que apuntar ràpid, al final tu lletra se converte en mierda. A vegades no l'entenc ni jo la meva pròpia lletra.
0: No, però és que és maca, però no s'entén.
2: És elegant, però no s'entén.
0: Però no se sabe leer. És perquè aneu de guais, vale, que vale, porteu bata, però calma.
2: Que posa ibuprofeno, però és que no sé si posa ibuprofeno.
0: No. He llegit àrab millor que receptes de metges.
2: Adéu, doctor, que vagi bé.
0: Apa, adéu.
3: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Pa que singuemos en el modo sport, pa que singuemos en el modo sport, pa que singuemos en el modo sport. Y pa que singuemos en el modo sport, pa que singuemos en el modo sport, pa que singuemos en el modo sport.

0: com ens agrada Mike Towers, de veritat, eh? Aquesta
1: tio...
0: cançó és molt bona.
1: La clava molt, el cabron, sí, eh? Fa moltes coses, cuidadín Aladdin.
0: Això es diu Carita Feliz.
2: Smiley.
0: Les 9 i 24 minuts. Anem a Vidreres, la província de Girona, que hi tenim el Ferran.
1: Ferran?
0: Hola, Ferran.
3: Què tal?
0: La cabra, el Ferran, eh?
1: Què passa, Ted?
3: Escolta'm.
0: Dius que el tabaco... Què li passa al tabaco, Ferran?
3: Hi ha una gran mentida sobre el tabaco.
1: Dios, Ferran té veu de ser molt savi.
0: Quants anys tens,
3: jo
0: Ferran?
3: Jo vaig començar a fumar als 7 anys.
0: Quants anys tens?
1: Mare meva.
3: 64.
0: I vas començar a fumar als 7 anys.
1: Mas saber, als 7 anys. Saber...
3: Amb les pel·lícules del John Ford, amb els índios fumant la pipa de la pau.
1: Ojo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, eh?
0: Sí, sí, total.
1: Cuidado.
0: Sí. I què?
3: Vaig agafar una infecció pulmonar i vaig anar al metge i vaig agafar un tractament de 7 dies de pastilles. No se'm treia.
1: Ah, no?
3: Vaig anar a l'estanc i vaig comprar un paquet de Winston.
0: No.
3: I vaig llegir, este tabaco tiene 70 elementos cancerígenos. Benceno, tiuleno, estinina, amoníaco...
0: 70, molts,
1: sembla un ritual
0: molts.
1: Satànic.
3: Acelerante.
0: Vale, molts. I què, Ferran?
3: I és el problema, jo fa 10 anys que fumo puros i em planto el meu tabaco, natural.
0: Ah!
3: Sense químiques.
0: Si tu no compres tabac, tu te'l plantes tu mateix, el tabac.
3: Ferran. Jo me'l planto a la meva finca.
1: Ferran, em puc casar amb tu? Mare meva! Vaya crac!
0: I escolta...
3: I he sigut tota la vida un atleta.
0: Des de que tu et plantes el teu propi tabac, que no li poses ni nicotina ni totes aquestes substàncies cancerígenes...
3: No, no. Quan fumes tabac natural, només has de lluitar contra la nicotina i el quitrà.
0: I ja està.
3: Però no hi ha elements químics, és com el menjar. E400, E520, no sé què, no sé quantos.
1: Té raó.
3: La química és molt cara.
0: I escolta, quants pitis et fas casolans cada dia?
3: Oi, me'n fumo 10 o 15.
0: Perdona!
1: Però espera un moment, has dit puros, no pitis, no? O sigui, el fum no te'l tragues.
3: I que me'l trago?
1: Per favor!
0: Així i estàs no... sa com un roure.
3: Jo, més fort que el calcer.
0: I allò que et va passar, aquella bronquitis que vas agafar?
3: El segon dia, fumant puros, ja se'n va treure tot.
1: Jo espero que toma... la seva solució és fumar.
0: Clar, és fumar, però natural, natural. Sense anar a l'estanc.
1: Sí, ja, però és com la...
3: No deixaré de fumar mai. És com vale, diu, ha muerto de sobredosis de cocaïna. Una merda.
0: Hola.
3: Ha muerto de les pastilles que té la coca.
0: Ah, sí, de lo químic que té la coca.
1: També planta...
3: De la merda que li foten, home, de la merda que li foten.
1: També planta la fulla de coca natural, i aquest home està com un xínxol.
0: No, no, està fatal, aquest
3: home. Jo he pres molta coca en la meva vida.
1: Ara!
3: Del Brasil.
1: Ara parlem. Però tu tens molt de món o no, senyor?
3: Eh?
1: Tu tens molt de món, Ferran? Has viatjat molt a la vida?
3: M'he gastat 100 milions viatjant per tot el món.
0: Per favor!
1: Però espera, de què? De pessetes o d'euros?
3: De pessetes.
1: Ah, vale.
0: Quants euros serien, això?
1: 6 euros o així.
0: Ah, vale. Vale, per tant, a veure, Ferran, escolta'ns. Tu no vas a l'estanc a comprar tabac, tu te'l plantes a casa, no li poses substàncies químiques...
3: I vaig en quan i compro puros naturals.
0: Puros naturals, però on els compres?
3: A l'estanc.
0: A l'estanc es poden comprar puros naturals que no porten tantes substàncies químiques?
3: No, els puros no porten cap substància química, és tabaco natural.
1: El puro de... el puro gran del marró, això no porta químics. Els
0: que però són... bueno, és
3: dolent no, igual. No, no, coïbes, sí. Meadis...
0: A veure, Ferran, et diré una cosa, el puro també t'estossa els pulmons, guapo. A veure.
1: No, perquè
3: és
1: no te'l tragues.
3: És igual.
1: És perillós per la boca, però el puro no te'l tragues al fum.
0: Bueno, doncs en lloc de càncer de pulmó tens càncer de boca.
1: Càncer de llengua.
0: D'això
3: va morir Freud.
0: Clar.
3: Vaig conèixer un paleta que fotia 2 metres, no havia fumat en sa vida, càncer de coll. Una dona que no havia fumat en sa vida, càncer de pulmó.
1: Sí, això sempre
3: el
1: passarà.
3: El càncer del portem tots els
0: anys. Ferran! A veure, una cosa. Que això no... Estàs generalitzant massa.
1: Ja, això és Ferran. La típica de cunyau. No, que ja sabem que hi ha gent que no fuma i que la palma de coses de fumadors,
0: a priori. Té algo tendré que morir. No, no, clar, no, si ja... Ferran, Ferran.
3: Jo et dic una altra cosa.
0: Ferran, calma't.
3: Moriré fumant.
0: Moriràs fumant. Bueno, doncs ja està. Acabes de tirar pel terra tot el que acabes de dir, Ferran. Reis.
3: És igual.
1: No, clar, ell es refereix a que morirà fumant en el sentit que no deixarà mai de fumar.
0: Ja. Sí, sí. Ferran, aquesta cançó t'agrada?
3: Teniu una emissora collonuda.
1: Ah, sí?
0: Menys mal.
3: Aquesta és l'espanyola aquesta.
1: Sí.
0: Sí.
3: Com se deia?
1: Madonna.
3: No, Madonna no, collons.
0: La Sara Montiel, Ferran.
3: La Sara Montiel, aquesta.
1: T'agradava de petit?
3: Sortia amb unes estaques palateres a les pel·lícules que t'hi cagues.
0: Estava bona de petit?
3: Era molt guapa de jove.
1: Sí? Vas començar a descobrir-te amb Sara Montiel?
3: No, amb les pel·lícules de John Ford.
0: Qui és aquest?
3: Collons, el director de Hollywood, que ha fet les millors pel·lícules d'Índios de l'Oeste.
1: Sí, Spaghetti Western, no? Era? No, això era d'Itàlia.
3: No, Spaghetti Western era d'Almeria.
0: Ferran, ets la cabra, eh?
3: Ja, soc RH negatiu, factor universal.
0: Ai, ai, ai. El western. Quina és la teva pel·lícula de western preferida, Ferran?
3: Ratatouille. El Clint Eastwood.
0: El Clint Eastwood.
1: Sí, El bueno, el feo y el malo. Boníssima, eh?
0: Aquesta és molt clàssica.
3: Sí, aquesta... bona pel·lícula.
1: Molt bona. És que és un pel·liculon, és veritat, té raó.
0: I avui, Ferran, què faràs avui, tio?
3: Pues mira, aquí sí que es ciralla, ara em vaig a fumar un altre puro.
0: Per favor.
1: Aviam, la gent dirà que està malalt. Jo diré que estic gelós d'aquest home.
3: A mi tant se me'n fot el que digui la gent.
0: Escolta, Ferran, tens parella?
3: Bueno, en tinc 3 o 4.
0: Perdona? Pagades.
1: Està agradant encara
3: 3
1: més.
3: 3 o 4.
1: I amb aquesta música és molt èpic. Esta es la historia de Ferran, putero y fumador. ¿Dónde está Ferran?
3: No, putero no, amante, amante.
0: Ah, tens amants. I les teves nòvies saben que tens més nòvies?
3: Clar.
0: Ah, sí?
3: Tu que eres sexual, no bueno, puc remediar.
0: Bueno, i què té a veure que siguis heterosexual?
3: Pues que m'agraden totes, vaig a flor en flor.
0: I, però amb la teva edat, és fàcil o difícil lligar?
3: Per mi és facilíssim.
0: Per què? Tens una bona tranca o què?
3: No, el palique, parlo 10 idiomes.
1: La làbia.
0: 10 idiomes parles, Ferran?
1: Sí, parla l'idioma de la veritat, sí. L'idioma del cunyadismo, l'idioma de la cabra, parla aquests idiomes.
3: No, no, l'idioma... Speaking in English, in Freudland...
1: Alemany, parles?
3: Do you speak English?
1: Sí, mira.
3: El barrabia, joia.
1: El Miquel parla anglès, ara.
0: Yes, yes,
3: parla
0: yes.
3: Portuguès.
1: A veure, només saps dir aquestes polles.
0: Quantes portugueses t'has fet al llarg de la teva vida, Ferran?
3: Brasilenyes.
0: Quantes?
1: Dios.
3: Oh, jo què sé.
1: Com pagues?
3: Allà al Rio de Janeiro flipa.
1: Me Rio de Janeiro amb el Ferran, veuràs tu. Vaya polvos.
3: Que no és Rio de Janeiro, és una ria, allà no hi ha cap riu.
0: Ah, molt bé. Molt bé, Ferran, gràcies per trucar-nos. Truca'ls més cops, sisplau.
1: Fins aviat. Vale. Vuelve pronto, forastero.
0: Adeu, Ferran.
3: Adeu, macos, adeu.
2: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Això es diu Dos Amantes. I Amante Bandido.
1: Bandido.
0: Les 9 i 39, avui parlem sobre el debat. Ja saps que necessitem les vostres històries, històries dolentes, per culpa del tabac. Sí. Hem tingut dues persones que l'han palmat i que ens han trucat familiars per culpa del tabac, o és que ha sigut així.
1: Que l'han palmat, mare
0: bueno,
1: meva.
0: Sí, ho han fet.
1: Mare de Déu, quin poc tacte.
0: Amb 50 anys. És heavy.
2: No, no, realment és heavy. Així que també volem que vosaltres ens expliqueu experiències amb el tabac. També, doncs això, els joves, què penseu? Fumen més o menys que abans? Que tampoc ho hem tocat molt, aquest tema.
0: Doncs vinga, va, telèfon obert ara mateix, va.
3: 93 545 68 68.
0: I si vols, també pots demanar una broma telefònica per fer avui mateix, eh?
2: Vinga, va, donem el nostre WhatsApp, tot i que hauries de tenir-ho ben guardat. El 699 69 69 69 és el número de WhatsApp del Flash Urban perquè demanis la teva broma telefònica, ens posis la víctima a la qual vols fer la broma i nosaltres doncs la farem de bona manera.
0: Doncs vinga, va, també demana la teva broma.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
0: Perquè ens som molt de fer bromes telefòniques.
2: Ens agrada molt riure de la gent, és així. No
0: i és més, avui tenim la segona part d'una broma que vam fer ahir a un restaurant de
2: Hòstia,
0: Tarragona.
2: Puta, és veritat, no me'n recordava.
0: Que ahir, després escoltarem un altre cop la broma, de que vam demanar hora per a un restaurant, a les Coques de Tarragona.
2: Sí.
0: Avui trucarem per dir que no.
2: Clar, que era això, direm que era broma, vale? Després escoltareu la broma i entendreu el context. Sí.
0: Perfecte. Ara, però, deixem el telèfon obert, va.
3: 93 545 68 68.
0: És el telèfon del Flash Urban.
2: Tu què penses, Miquel, tema joves? Tu creus que cada cop comencen més tard o més d'hora?
0: Jo crec que una mica més tard.
2: Jo crec que també, eh?
0: Sí, no molt, però una mica sí.
2: Perquè tu al col·le recordes quan eren peques? Jo als 13 sí que tenia companys que van començar, eh?
0: Ostres, sí. A la porta de l'institut als matins feia una pudor de tabac.
2: Que heavy, eh? Primer i segon d'ESO.
0: I el que no era tabac també, eh?
2: Impressiona molt, no? Veure un nen que fuma. Mm. Sigui el que sigui. Bé! Vaya amor,
0: és un altre tipus de fumar que tampoc recomanem, eh?
2: Sí. No, tot i que... No, no, no.
0: Dios! Molt bé. Perfecte.
2: Doncs vinga, va, 93545-6868. Truca'ns ara mateix, explica'ns la teva anècdota, experiència amb el tabac, ja sigui de forma directa o indirecta. És això, algun familiar, algun amic d'un amic, qualsevol història ens serveix.
0: I si tu fumes, per què fumes? I si no fumes...
2: Ara.
0: Per què no fumes?
2: Com el vídeo de ¿por qué fumas? Para hacerme el chulo, ¿no?
0: Exacto.
2: El del Juan y medio, ¿no?
0: Sí. El diario de Patricia.
2: Sí.
0: El telèfon és aquest.
3: 93-545-68-68.
0: Efectivi Wonders.
2: Dios, que cunyau, això.
0: Ah, que sí.
2: L'Efectivi Wonders...
0: És molt de cunyau dir aquestes bromes i fer-te un piti, saps?
2: Què m'estàs container?
0: També.
2: Ok, McKay.
0: Ok, McKay és molt de papi.
2: La cabra, Ok, McKay.
0: Ok, McKay és molt de papa.
2: A mi em fa gràcia, he de dir.
0: Ok, McKay.
2: Soc un molt pare.
0: Sí. Pome una cerveza...
2: Que està tenint un agujero, no?
0: Sí. Atenció, perquè hem rebut un missatge d'un home que fa molt que no participa.
4: Hola, molt bona tarda, Domènec. Com estàs, crac? Geni, figura.
2: Dios.
4: Sóc el Castells.
2: Hombre!
4: I bé, avui et voldria demanar la cançó Noche de Sexo perquè crec que s'ha perdut el costum. A veure si el recuperem i començo a tindre sort amb aquest tema. Vinga, una abraçada. Adéu!
2: Per cert, una cosa, no és, la gent no ho sap, però el Castells, l'any passat vam tenir un problema gordo amb el Castells, eh?
0: Ens van barallar en directe molt heavy.
2: I va enviar un mail a la ràdio queixant-se del programa i demanant el tancament del Flash Urban.
0: Que ens cardessin al carrer.
2: I ja no ens truca més, Castell, si ens escoltes, truca'ns, parla amb nosaltres, si us plau, recupera'ns.
0: Si ara mateix hi ha el Josep Maria Castells escoltant aquest programa, ens encantaria i ens faria molt feliços que ens truqués en directe.
2: Sí.
0: Perquè avui és nit de sexe.
2: Tu vols molt de sexe. sí. Molt de sexe.
0: Així.
3: 93 545 68 68.
0: És el telèfon del Flash Urban. Sobretot si et dius Josep Maria Castells.
2: Hola, bona nit, sóc el Castells.
0: Ah, ets tu?
2: Clar, estic aquí, nois, sóc el Castells.
0: Quina il·lusió, Castells.
2: És que l'última vegada em vaig enfadar una mica amb vosaltres, però ja
0: Home,
2: he tornat.
0: Li vas dir coses molt lletges a la nostra sexòloga.
2: És que em veu denunciar i era mentida tot plegat.
0: No, va ser tu que ens vas denunciar.
2: Jo no us vaig denunciar.
0: No!
2: Jo vaig fer el correcte.
0: Ah.
2: Ai, ojalà truqués, de debò, eh?
0: Ens faria molta il·lusió.
2: Sí.
0: Avui és nit de sexe.
2: I de tabac.
0: I de tabac.
2: Per cert, no hem dit aquest tipus de piti. El piti post-polvo. Molt bon piti, eh? I s'està perdent molt perquè ja no es fuma a les habitacions.
0: Bueno, millor que s'estigui perdent això de fumar.
2: Tens tota la raó.
0: Perquè tu també, ara...
2: Tens tota la raó. Mare de Déu.
0: Esclar,
3: si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: És el meu veig jo. Es diu Piler.
1: Piler, Piler. Ai, és veritat, hem entrat aquesta cançó, m'agrada.
0: A la nit.
1: Està guapa.
0: I ara és la nit.
1: I ara és de nit, clar.
0: Clar.
1: Aquí sempre és de nit.
0: A Piqué de 4 a l'hora.
2: Flash FM. Són les 10.
0: Ah, sí?
1: Flash G!
0: Què?
1: Fla, fla, fla.
2: De 8 a 11. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
0: Qui som?
1: Les rates.
0: Som les cabres.
1: Les rates.
0: Som les cabres.
1: La rata, per ser, és un animal que, si pogués fer una cosa humana, per mi, fumaria. Sí o no?
0: Li pega molt,
1: li
0: una
1: pega
0: rata
1: molt.
0: Sí.
1: Així com cuinar, no? Com rata, tu, qui li pega cuinar? No, per mi li pega fumar una rata.
0: Sí, sí, m'imagino una rata fumant.
1: I parlant com el Doraemon, eh?
0: Hola, Doraemon.
3: Hola, he tornat a l'estudi, sóc la rata.
0: Vale, va parlar amb l'Albert i el Dani. Hola, Albert i Dani.
4: Hola.
0: Què tal,
4: hola.
0: Com esteu?
1: Per favor.
4: Molt bé, molt bé.
0: Sí, a veure, vosaltres fumeu?
4: Bueno, a ver, t'explico una mica la història, vale? Dios. Així ràpid.
1: Cuéntanos, reina.
4: Vale, pues mira, aquest estiu, el meu amic i jo, el Dani, i jo vam començar a fumar una casa al seu poble. Llavors, tenim un vaper ara.
0: Quants anys teniu?
4: Eh?
0: Quants anys teniu?
4: Anem a quart d'ESO.
0: Quart d'ESO, vale.
1: 16, no?
4: Sí. 15.
0: Vale,
4: bueno, 15 per 16.
0: Vau començar a fumar al poble, aquest estiu.
4: Sí, sí. Cada vol seu poble.
0: Cada vol seu poble. Poble. Vale.
4: Claro. I ara compartim vaper. O sigui, ara és la nostra passió. Per dir-ho d'una manera.
0: Compreu un vaper entre els dos i el compartiu.
4: Sí.
1: Que maco.
0: Clar, compartir és viure, no, diuen?
1: Clar, ja podríem compartir una afició com l'esport.
0: Com?
4: Que volíem saber la vostra opinió, per si és dolent o...
0: Home, la nostra opinió és que llencis el vaper ara mateix a la basura.
5: Però vosaltres, quan fèieu els dissabtes, anàveu amb vapers i de tot, no?
0: La veritat és que no.
5: Bueno.
0: Bueno, tu, bueno, què? Tu què saps?
1: No, jo, mira, sabeu què? Jo he de dir una cosa. L'audiència està sent sincera amb nosaltres. Jo també ho seré. Jo, sí, alguna vegada he portat un vaper a l'estudi de Flash FM.
0: Dios!
1: És així, sí. Ho admeto. Ho admeto. Jo, bueno, que sí que,
0: no, jo també parlo per mi. Jo no fumo res. Ni vaper, no, no. Ni vàter, ni normal.
1: Miquel no fuma res, això ja us ho garanteixo. Es droga, però no fuma. No,
0: per favor.
1: Per cert, nois, jo el que us recomano, més enllà del vaper en si, hòstia, no ho compartiu per un tema de... Bueno, de bueno. Si un dia us refredeu o tot el rotllo. No, clar, no sé si...
0: Potser són nòvios.
1: Clar, sou parella o algú?
5: És que no em pillen a mi, perquè a mi si em pillen em maten.
0: Sou nòvios?
5: Sí, estem en procés.
0: Ah, vale, per això comparteixen el vaper. Llavors, perquè no comparteixen hasta les tites, saps?
1: Llavors, clar, clar. Si us feu petons, lo del vaper és lo de menys. Clar, sí, llavors ja està.
0: Molt bé. Vale. Per tant,
5: també a vegades fumem mentre...
1: Ah, mentre feu coses?
5: Bueno, sí.
0: O sigui, mentre que folleu, fumeu?
5: Bueno, sí.
0: Per respirar?
5: Amb el lubricant del seu pare, que sé.
0: Perdona, agafes el lubricant del pare?
1: Però el pare amb qui el fa servir?
5: És es que l'hem trobat al seu lavabo avui.
0: O sigui, avui al lavabo has trobat del teu pare un lubricant i l'heu agafat i heu follat.
1: Mare de Déu!
0: Però no t'ha fet cosa agafar el lubricant del teu pare, tio.
5: Bueno.
1: Tu saps que ha ficat els dits allà dins el teu pare, eh? Abans de ficar-los a un altre lloc, nois? Però, clar, és que al final ells faran tot el que acabi amb R, eh? Primer vaper, després popper, cuidao, cuidao.
0: Clar, clar. No, una cosa. No,
1: és veritat,
0: no, una cosa, llanceu el vaper i no utilitzeu el popper.
1: No, popper no, popper no.
5: Vale, vale. I el lubricant del pare?
0: Tampoc, compra-te'l tu.
1: Clar, ens ho demanes amb pena. Ai, el lubricant de pa... No, home, no, és una cosa...
0: Si vols, ja te'l compro jo, el lubricant.
1: Mare de teu.
0: Però no agafis el del teu pare, tio, de veritat.
1: Home, per AliExpress està... Perdó, per Amazon està... Hi ha packs barats, no?
0: Sí.
1: Això ho he vist, he investigat.
0: Però una cosa, el teu pare, la teva mare on té?
4: Què?
0: O sigui, el teu pare té lubricant, que l'utilitza, suposo, amb la teva mare.
4: No, estan... Bueno, no.
0: Estan separats.
4: Sí.
0: I amb qui utilitza el lubricant el teu pare?
1: Això sembla...
4: No sé, potser fa... no sé,
5: per ell mateix.
0: Per ell mateix? Ui, doncs encara pitjor.
1: Oye, no, pots dir-ho tranquil·lament, que el teu pare també és homosexual, potser, o no?
4: No.
1: Ah, vale.
5: Bueno, no ho sabem.
0: Bueno, tu creus que el teu pare és homosexual?
5: No.
1: Ui, que estem fent sortir de l'armari a un pare, eh? M'està fent molta gràcia el tema. M'agrada molt, això. Investiga més del tema i ens tornes a trucar. Som el detectiu, eh?
0: Però què en pensem nosaltres del vàper? Que no fumis, vale?
1: Sí, no és una tirita pel tabac, no és, un, no és una cosa sana, eh? No, no.
4: I, bueno, volíem només fer una trucadeta ràpida per saber l'opinió, eh, només.
0: Pues
4: i, bueno, que
5: l'opinió. Amic... Sí, que us escolto cada dia, que sou els millors, vale.
0: Bueno. Molta gràcia, guapo.
1: És un fan. Et diria que t'estimem, però clar, fumes vàper. Llavors t'ho diem! No, és broma.
0: No, és que a més, si diem que t'estimem, queda molt gay, saps? I clar, i tampoc podríem això ara, saps?
1: Aquí, mariconada en la junta. És broma, és broma.
0: Va, que vagi bé. Adéu, parejita.
1: Adéu, ciao.
0: Adéu, adéu. És que són nòvios!
1: Per favor.
0: I comparteixen el vàper.
1: Per favor.
0: I el vàter.
1: I el lubricant del pare.
0: Bé.
1: Déu-n'hi-do.
2: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68 Flash Urban.

0: Patito, és Anna Mena i Lola Índigo. Són les 10 i 9 minuts.
1: Funciona molt aquest tema, eh?
0: Molt.
1: Patito.
0: La chica perfecta. És la chica perfecta. Bam, bam, bam, bam. Anem a Terrassa, aquí al Carles. Hola, Charlie, bona nit.
1: Entens el que et vull?
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs, Carles?
2: Bé, treballant, fent feina.
0: De què treballes, Carles?
1: Jo.
2: Amb un camió.
0: Molt bé, el Carles el camioner.
1: Sí.
0: On hi ha el Carles menjant, es menja molt bé, perquè és un camioner,
1: sí.
0: Saps?
1: Cuideu aquests bars de carretera.
0: Exacte.
1: Vaja torretnos que et fots entre pit i esquena.
0: Rico!
1: Que jo ho sé tot.
2: Sí. Oh. La panxeta creix, sí.
0: Bueno, però és panxa de felicitat,
1: no,
0: Carles.
1: I és panxa dura, sí, sí. De que li fots sí. un cop de puny i no és, sí. no és, és... La panxa d'un camioner és més dura que una tableta, jo crec.
0: Ell li passa a... Saps a del mango? Doncs pues ell rebota, saps?
1: Mare meva. Com un xiclet de dopam.
0: Bueno, Carles, tu fumes com a bon camioner que ets?
2: No, la veritat és que no.
0: Vaig molt bé.
2: Començar a fumar als 15, això sí que t'ho
1: haig de dir. Ah, vale. Una mica tard, però bueno.
2: Sí, sí, però ho vaig deixar... Bueno, ho vaig deixar. Vaig canviar pels cannabis. Em feien més gràcies.
0: Pel cannabis?
2: El tabac no...
1: Vale. Sí. Escoltem què t'ha dit, perquè m'interessa
2: no...
1: molt.
2: El tabac no m'agradava gaire.
0: Vale.
1: I el cannabis sí?
2: El cannabis, pues, sí. Sí.
0: I et vas enganxar al cannabis, doncs?
2: Una mica.
1: És clar, millor bueno, conduir un camió fumat que no conduir amb mono de nicotina, estic d'acord.
0: Sí, sí.
1: Hòstia puta.
2: Que sí.
0: No, bueno, en aquest moment és pitjor el remei que l'enfermetat. Clar, clar. Bueno, però, no vull fumar, però, bueno, doncs faré cannabis.
1: Un moment, camioner, abans de seguir amb la conversa i tal,

0: I... les canes fan que pensis.
1: Una cosa, d'on trobes el cannabis?
0: On no?
1: Què? O sigui, el tabac vas a l'estanc.
2: Quina pregunta és aquesta, per favor?
1: Bueno, és veritat, és que ho trobo raro.
2: La gent com pilla cannabis, com pilla herba.
0: Hi havia per tot arreu, clar. Ah. I abans no hi havia herba.
1: Jo ho sento, però és que jo en aquest món estic molt perdut.
2: Hi ha les assos.
1: Ah, és veritat.
2: Hi ha el camell del barri.
1: Ah, bueno, clar.
2: Pots plantar-la a casa, que hi ha molta gent que la planta, eh?
1: Bueno, i aquell home planta puros a casa seva.
2: Sí. Bueno, és que ara sembla que tinc un asso jo, mare meva.
1: Bueno, sí, ens tens.
2: Ja sé.
1: Molt bé, camioner Carles, de Terrassa. Avui què has portat al teu camió, a veure?
0: Jo porto roba als hospitals.
1: Ah, sí? Ah, que guai, molt bé.
2: Bueno, i ojo als tàpers de menjar i el tema de provisions que porten molt de menjar, que sí, al camió.
0: Sí.
2: Porteu galetes, tàpers, birres...
1: Hi ha camions que dintre del camió hi tenen una habitació perquè puguin dormir. Heavy, eh?
2: I tant, home.
0: Home, clar, jo no perquè no faig internacional, però quan fas nacional o internacional sí que portes aquí el teu llit, la nevareta...
1: Microona...
0: Tu corres molt, sí. Hi ha companys que tenen...
1: Ets al camió ara mateix?
0: Sí.
1: Pots pitjar el claxon? Va.
0: Sí, home.
1: Va.
2: Molt bé! Era dir que a través de la ràdio el claxon d'un camió sona a claxon de moto, eh?
1: Sí.
2: O sigui, sona de scooter.
1: Sembla que fos... Saps?
2: Sí.
0: Escolta molt xof.
1: Ara mateix per on estàs passant, Carles?
0: Ara vinc de Manresa, vaig cap a Figueres.
1: Però ara per és que estàs a la P7? No.
0: No, vaig per la C58, vaig agafar d'aquí una estoneta a la P7.
1: Molt bé. Perf! Bueno, doncs bon viatge.
2: Molta sort, tio, a conduir sants i estalvis.
0: Molt bé, senyors.
1: Adéu, Carles, que vagi bé.
2: Adéu, vinga, Carles, adéu.
1: Atenció, perquè el dia 3 d'octubre fem el Flash Urban en directe des de Martorell i podreu veure com ho fem.
2: Toma ja. Serà una bomba, eh?
1: Dios! I podeu demanar bromes telefòniques per fer només aquell dia a través de la nostra pàgina web, eh?
2: Vinga, heu d'anar a www.flashfm.cat, apreteu allà la notícia que tenim sobre la festa de Martorell i podreu omplir la broma amb el número de telèfon de la víctima, el vostre número i també el tipus de broma que voleu que fem, ok? Yeah. Ara.
1: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
3: Hola.
1: Oi, quin par de ties més bones que ens han trucat, no?
2: Per favor.
3: Estem aquí, que ens anem de viatge a 5 amics.
1: Com us dieu?
3: Com
1: us dieu?
3: Mira, ens diem Alba, Ainara i Ayamei.
1: Però vaya tres xonis, no?
2: A més, aneu al càmping, gitanada històrica. Gitanada històrica, el del càmping, mare meva.
3: Home, com ho saps, nois?
1: Aneu a fumar? Al càmping?
3: Una mica.
1: No, home, no fumeu.
3: No, ho passarem bé. Que són les festes de la Mercè, avui...
1: Sí, són les festes de la Mercè i se van al càmping.
2: És a Barcelona el càmping o no? Que està a la Diagonal?
3: El què?
2: On està el càmping?
3: A Mataró.
1: A veure, dius que són la Mercè, les festes de la Mercè, te'n vas a Mataró, reina. Què té a veure, això?
3: Poc.
1: Clar.
3: Però que demà no hi ha uni, llavors ens anem.
1: Ah, vale.
2: Ah, vale, aneu a la uni, que estudieu?
3: Magisteri.
2: O sigui, no estudia res, vale.
1: Vamos, se la passen al bar fent birra.
2: No estudieu, absolutament res, molt bé.
1: No carden res.
3: No, clar que estudiem.
1: Ah, sí?
2: Enganxeu gomets, eh?
3: Clar que sí. Teniu... Jo ets un t'enganxo,
1: Heu tingut mai sexe en els lavabos de la uni?
3: Com? El sexe?
1: A les lavabos de la uni.
3: Ah, bé. A diari.
1: Dios, vaya marranes!
2: No, i a sobre ens han dit que si volem que ens enganxa un gomet. Tu t'ho pots creure? Home, no.
1: Enganxa'm el que vulguis, Cari.
2: Sí, com la de la taronja, el gomet de la fruita del col·le, que ens ho fotíem al front, rotllo, mira, soy indio.
1: Enganxa'm aquí, tinc un gra. Molt bé. Bueno, guapes, que vagi molt bé el càmping.
3: Però ens demanen una cançó?
1: No.
2: Una polla com una olla.
3: Oi, tio, polla!
1: Perquè aquí no es demanen cançons, tia, és que no t'enteres, saps?
2: I menys si sou profes.
3: Per
1: sisplau. Que no, tia, bueno, què et dones a canvi de la cançó, eh? Què et dones a canvi?
3: Bueno, el que vulguis.
1: Vaya marrana, són molt marranes, eh?
2: Però què vol dir el que vulguis? Oh. Vale, pues mira, un bizum de 20 pavos a cadascú.
1: Ah, mira, sí.
2: I et posem, com si vols, l'himne d'Alemanya, ens és igual.
1: Si ens fas un bizum, et posem el que vulguis.
3: Sí!
1: Sí, un bizum.
4: No, tio,

0: veritat, posa la, la Panticolalé 2.0.
1: Quina cançó dius?
2: La de Mètrica.
0: Panticolalé 2.0.
1: Jo sóc més de Mètrica, tia.
2: Sí, o la de la Lorna, no? La de la Golfes de Verdad.
0: La Golfes de Verdad.
1: Ah, tu sé que ets una golfa.
2: Gitanada històrica real, aquestes noies, eh?
1: Sí, sí.
0: Culo y pelo, Pantene, con Golfes de Verdad.
1: A veure, canta-la en directe, vale?
0: Bueno, gente.
1: Venga, va. La pots cantar?
2: Canta.
1: Mira, saps què? Farem una cosa. Espera, espera. La posarem, perquè em ve de gust.
2: Està
1: ja
2: guapa.
1: Està.
2: Està molt guapa.
0: Vale, vale? Escoltant de la ràdio, eh?
1: No, sí, no me digues.
2: Però volem el bízum, cabrones.
1: Són molt xonis, de veritat.
0: Sí, sí, ara tu fem, ara tu fem.
2: Primer bízum i després l'altre favor dels governs.
1: Per favor!
2: També ens ha agradat.
3: A què van les cabres? Escolta, no...

millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.

0: Això es diu Moving to the Sun.
1: No està Paco, no està Paco, no està Paco.
0: Atenció, perquè s'ha de solucionar una cosa que vam fer ahir. Ahir vam trucar a un restaurant de Tarragona que es diu...
2: Les Coques.
3: Les Coques.
0: Escoltem la broma que va passar ahir. I tot seguit...
3: Sí.
0: Tornarem a trucar a aquest restaurant perquè hem de cancel·lar una reserva que ahir vam fer, vale?
3: I haurem de fer una excepció i tornar a convidar una persona que va venir ahir al programa.
0: Doraemon, estàs per aquí?
4: Hola, com esteu? Sóc el Doraemon.
0: Jo he dormit molt malament per culpa teva, Doraemon, perquè no sabem si les coques...
4: La coca la que tinc guardada a la butxaca màgica.
0: Doraemon, per favor.
4: Vols que em tregui el penis?
0: No, bueno, anem a escoltar això.
5: Si tu has perdut el Flash Urban...
0: Molt bé, Doraemon.
4: Està molt bé.
0: Escolta, una cosa, abans de marxar, dues coses et queden per fer.
4: Aviam.
0: Una, que és fer una broma telefònica.
4: Collons.
0: I l'altra, que és cantar-nos una cançó que ens has preparat, Doraemon?
4: He preparat un tema, és veritat.
0: Ah, sí?
4: Està força guapo.
0: Perfecte.
4: I és denúncia social.
0: Ah, molt bé. Abans, però, anem a trucar a un restaurant de Lleida que es diu La Forastera, que és de menjar català.
4: Collons, com m'agraden unes bones pilotes a la cara.
0: Eh que sí?
4: Clar.
0: Molt bé, ens hem entès. Doncs vinga, Doraemon, què diràs a La Forastera?
4: Doncs diré, bàsicament, que sóc una persona normal però que tinc un càncer de laringe.
0: Per favor.
4: I que per això parlo així.
0: Ai, Doraemon.
4: Aleshores és per veure la reacció de la persona.
0: D'acord. Doncs vinga, anem a trucar al restaurant La Forastera de Lleida.
4: Puta Doraemon. Ui.
0: Ai.
4: Potser ha tancat per cucaratges.
0: Ah, doncs poca broma.
3: A veure si ens espera.
0: A veure, ara. Si no haurem d'anar a canviar de restaurant, Doraemon.
4: No passa res. Hi ha restaurants com fuets.
0: No, eh?
4: Haurem de canviar un altre.
0: Sí.
4: La Forastera. M'agradava el nom per això, eh?
0: A mi també.
4: Estava guapo.
0: Sí. Estava bé, La Forastera.
4: La. Escolta, m'hauríeu de pagar per copyright, no, amb aquesta cançó?
0: Per què?
4: No la pares de posar, dona'm uns quartos per porros.
0: Home, ja que has vingut, doncs mira.
4: Clar, m'heu fet un homenatge, no, com qui diu?
0: He trobat un altre restaurant, de Lleida, català.
4: Com es diu?
0: Quimo.
4: Ah, Quimo. El Quimo, un grande. Aquest va perdre els calés de la universitat de la seva filla a la traga perres amb mi.
0: Ah, sí?
4: El Quimo, que és el ludòpata del poble.
0: Ah, sí?
4: Tothom el coneix.
0: Dios.
4: Com es diu?
0: Quimo.
4: És un bar o un restaurant?
0: Restaurant. Tapes catalanes.
4: Collons.
6: Lo sentimos. El número al que llama no está disponible en estos momentos.
0: No.
6: Por favor.
4: Sembla que ningú vol treballar a aquestes hores, eh?
0: Doncs canviarem de ciutat.
4: Ah, cap on anem?
0: Anem a Tarragona.
4: Déu-n'hi-do.
0: Restaurant Les Coques.
4: Mare meva. Tinc moltes preguntes.
0: Sabia que t'agradaria aquest nom.
4: La veritat és que sí. A més, no es catimen, perquè no tenen una, tenen moltes i això m'agrada.
0: Clar, tenen una bona selecció.
4: Tu saps com carda el gegant amb aquest cos que té?
0: Com?
4: Amb la bola de grassa que és tot
0: el
4: dia.
0: No tres, no?
4: Clar, no para. I mira la seva mare. Pum, morta.
7: Hola, Las Coques, buenas noches, diga.
4: Hola, bona nit.
7: Dígame, señor.
4: Hola, és per fer...
7: Dígame.
4: Perdona, és per fer una reserva.
3: No, és que una cosa...

0: No podem, aquí no podem tornar a trucar, bro. Sí, sí. No, no, ens han pillat, Miquel.
1: No ens han pillat.
0: Bueno, ja,
1: bueno, és que ens ha escapat el riure de la coca una noche.
0: Però no pots riure, que el Doraemon, si no... Escolta, Miquel, que em fa riure, pare.
1: Ja, ja, perdó. No, saps que se m'ha escapat el riure.
0: Queda tant els ulls, perquè si no, és que em sortirà el riure, me cago en la puta.
1: Ha sigut molt bo. Tornem a trucar a les coques de Tarragona.
0: Oh, vamos, favor.
2: Anem.
0: Hola, bona nit, perdona, que s'ha tallat abans el telèfon. Sí. Què tal?
2: Perdó?
0: Era per fer una reserva per aquest divendres.
2: Divendres migdia.
0: A la nit no teniu obert?
2: Sí, el divendres sí.
0: Val, seria per 6 persones.
2: Vale, divendres a sopar.
0: Seria per sopar. Perdona una cosa, és que hi ha molt de...
2: Hi ha molt de xivarri, sí.
0: Sí, no l'acabo d'entendre molt bé.
2: 6 persones, dia 25 al vespre.
0: Vale.
2: Vale. Quin nom?
0: Perdoni una cosa, és que tinc...
2: Diu, diu.
0: No, que tinc càncer de...
2: No patiu.
0: Perdona, és que tinc càncer de laringe.
2: Sí.
0: I no parlo molt bé, perdona. Llavors em confirmes? Per 6 sí. persones.
2: 6 persones, pel divendres, en quin nom us poso?
0: A nom de Doraemon, si pot ser. Si pot ser. Així em diuen els meus amics.
2: Sí, bueno...
0: Aleshores, perdona, quin és el plat estrelles, per comentar-ho?
2: Podeu consultar la nostra carta i menús al web.
0: Va.
2: Ara estem en un moment que tenim el restaurant ple i no tinc dos minutets.
0: Perdona.
2: Si voleu consultar, a quina hora us poso?
0: A les 9, a 9:45, va bé.
2: 9:45? Vinga.
0: Vale, i una pregunta li volia dir que gràcies per respectar-me allò de la veu, que últimament ningú m'emprèn en sèrio.
2: Molt bé, doncs vinga. Ja
0: estic molt agraït. Moltes gràcies. Adeu, adeu.
1: Tens una cita aquest divendres a Tarragona.
0: Doraemon, no has dit que era broma.
1: Clar, Doraemon, no has dit que era broma.
0: No, és que potser hi vaig de veritat.
1: Ah.
0: M'ha caigut molt bé el senyor.
1: Però has de dir que ets el Doraemon, eh?
0: Bueno, i tant.
1: I que estàs malalt.
0: Jo m'ha agradat més la trucada de la tia que la del maromo aquest.
1: Sí, sí, sí. Llàstima que ens ha penjat la senyora.
0: Ha sigut bastant risa.
3: Sí. Escolta'ns de dilluns a dijous, de 8 del vespre a 11 de la nit.
0: Sí.
3: I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
1: Això va passar ahir en aquest programa fa més o menys 24 hores, vale? El Doraemon va trucar a aquest restaurant, però clar, com heu escoltat, vam demanar taula per 6 persones per divendres, però no li vam dir que era una broma.
0: El pobre home s'ho va creure, el del càncer de laringe, va interpretar que tot ok.
1: Mm-hmm. Ara mateix tenim una reserva en el restaurant Les Coques de Tarragona per divendres per 6 persones.
0: He de dir que al final no aniré.
1: És que acabo de veure una cosa.
0: Tenca el divendres?
1: Tenca el dimecres.
0: Ah! No podem dir que era broma.
1: Anem a intentar-ho.
0: Mare meva.
1: Clar, és que clar, si està tancat, avui és dimecres. Si
0: hòstia,
1: està tancat el restaurant...
0: Hauré d'anar.
1: Sí, exacte.
0: És que no hi aniré.
1: Si no tenim demà per anar-hi.
0: On era, Lleida?
1: No, Tarragona.
0: Una polla vaig.
1: Per què?
0: És que no m'agrada.
1: Per què, si són les festes?
0: De Santa... Ah, de Santa Tetes. Ah, Tecla, perdó.
1: Això és el que té un piano, una tecla.
0: Ah!
1: És que està tancat, Les Coques.
0: Com em parli la panxeta, em ric de nou, eh? T'ho dic de debò.
1: Doraemon.
0: Perdó. És que jo també fumo.
4: Se te ha redirigido al buzón de...
0: Mare meva! No hi ha un altre restaurant veí? Les Tussis o alguna així?
1: Ara estàs en el mut, Doraemon?
0: No, no, no, no per fer broma. Dic, si té un altre negoci el bon home, no té el número de WhatsApp. No, no té pas res d'això, no.
1: Haurem de fer-ho demà.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, si vols et busco un japonès.
0: No, no, pare. Miquel, que no, que avui no havíem de parlar amb el Doraemon. Perdó, Miquel, que avui no tocava Doraemon. Era per, només era per retirar
1: ara
0: la broma.
1: Ara venia de gust.
0: Ara tens mono. No, Miquel, tabac.
1: És que ens tancaran el xiringuit un dia, eh?
0: Sí, no, aviam.
1: La veritat, eh?
0: Ara em sap greu el restaurant, eh?
1: Clar, bueno, podem fer-ho demà.
0: Demà hi serem aquí, és veritat. Demà és festiu a Barcelona.
1: Demà ve la Marta.
0: És veritat, demà ve la Marta.
1: Demà ve la Marta.
0: Uf! Ara que ho penso, la Marta molt bé,
5: perquè vindrà, espero que no ens escolti, sent festiu a Barcelona, eh?
1: Molt bé, la Marta.
5: Podria dir, escolteu, no vinc. Ah, però clar, és autònoma, ho ha de cobrar a part. És
1: clar, la Marta és autònoma, tu com, jo no.
5: Com li agraden els quartos a la Marta,
1: molt
5: eh?
1: Molt heavy.
5: El quarto oscuro, sí, el quarto...
1: Sí. Vols demanar una broma? Va, demanar una broma.
3: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: què pretendes tu trucant a aquestes hores?
1: Pues pretendes parlar amb nosaltres i ja està, a través del telèfon de la ràdio.
2: 93 545 68 68.
1: I ja està, i ens truques i avui parlem de tabac. Encara que no ho sembli, avui estàvem parlant del tabac, de les coses dolentes del tabac i males experiències que heu tingut amb el tabac. Sí. I fins i tot hem parlat de gent que ha acabat morint per culpa del tabac.
3: Sí, tema molt delicat, evidentment, però m'agrada que els oients ho puguin parlar amb naturalitat. Al final estem aquí per escoltar i sobretot per aconsellar les generacions del futur que encara no han començat a fumar o que han començat a fumar a poc i que estan a temps d'evitar problemes gordos.
1: Doncs si hi ha algú que també té alguna mala experiència per culpa del tabac, ha perdut algú o, no sé, o ell mateix s'ha perdut a la seva vida per culpa del tabac... Tenim el telèfon obert, va, recta final del programa.
2: 93 545 68 68.
1: A veure quina història teniu per explicar-nos ara. 93 545 68 68. Avui, tot relacionat amb el tabac, tot lo dolent, només faltaria.
3: Claro.
1: Perquè bo no té res, la veritat. A veure qui hi ha aquí. Hola? Ah, pensava que hi havia algú.
3: Ui,
1: no hi ha ningú.
3: De palmat per fumar, no, no, no.
1: Dos.
2: 93 545 68 68.
1: Vinga, va, més històries. Que la gent vol explicar a través del telèfon de la ràdio per culpa del tabac.
3: Sí, ja sigui experiència vostra, pròpia, o d'alguna persona molt propera, un amic, un familiar d'un amic, qualsevol persona ens interessa.
1: Ja ha molat molt perquè també han trucat metges avui, i farmacèutiques.
3: Sí.
1: Cosa que ens ha agradat també per veure la seva visió, eh?
3: Home, visió mèdica real, una persona que sap, perquè al final avui dia tothom és metge. I això també em té una mica cansat, eh?
1: Sí.
3: Avui tothom sap de tot.
1: Ara tothom sap de tot, amb el TikTok tothom opina de tot i ningú té estudis de res, saps? És en plan, bueno... I de fet, qui té estudis és el que menys fan cas.
3: Saps? Sí, exacte.
1: És que ho he vist a TikTok. Bueno, molt bé.
3: És que els metges hi ha una cosa que no suporten i és el pacient ChatGPT. Aquest pacient
1: sí.
3: Que arriba amb tota la info estudiada i diu, no, perquè he visto que no sé què, i és en plan, cállate.
1: No tens ni puta idea.
3: Cállese, señor Cuesta, cállese, saps?
1: O sigui... Favor. Tomba. Doncs vinga, va, temps per fer una última trucada.
2: 93 545 68 68.
1: Males experiències per culpa del tabac. Els joves fumen més o fumen menys?
3: Ah, sí? Jo crec que ara fumen més joves, però no comencen tan aviat.
1: Exacte. En lloc dels 15, potser comencen als 18.
3: Sí. I l'Aikos està molt a l'ordre del dia, i els vapers i aquestes tonteries.
1: Que és igual de dolent, però bueno.
3: Sí. Jo penso, ja que ho fas malament, fes-ho malament de veritat, no? No facis servir aquestes tirites de tieses, saps?
1: Dios, ja que fumes, fumes.
3: No? No? O què?
1: És que avui era el teu dia, Tomàs, per deixar de fumar i no has volgut.
3: O sigui, una polla com una olla, bro. M'has posat aquí entre l'espasa i la paret,
1: i no
3: que bueno, realment no era espasa i paret, perquè me l'ha suat el rabo, com has vist, bueno, i no deixaré de fumar.
1: És el plan, sí, deixo de fumar i ja està.
3: Ah, molt fàcil, vinga, vale.
1: Ho estàs deixant?
3: Sí, sí, sí.
1: Tomba. La veritat que ningú té res a explicar-nos.
2: Truca'ns ara.
3: Ni un bona nit.
2: 93 545 68 68.
1: Ni un bona nit. És que ho passem malament, quan no hi ha trucades. No sabem què dir.
3: Bueno, la gent cada cop se'n va a dormir més aviat. Això
1: sí, sembla que sí.
3: Que ja s'està fent fosc.
1: Ah.
3: Ah. Per fosca la meva ànima.
1: Sí.
3: El meu pulmó.
1: Hola. Per favor.
3: Per mi la millor trucada del dia.
1: Sí, tu creus?
3: Aquesta.
1: Mira que teníem moltes trucades avui, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: La veritat, eh?
3: Bueno.
1: Pues res.
3: Haurem de dir adéu a la gent.
1: Vaig a posar la cançó de fumar, que m'ha agradat.
3: Ah, vinga. La de... Ah, pensava que digues la de fuma de Bad Gyal.
1: Ah,
3: és
1: no.
3: La de fumando espero
1: al que...
3: hombre que yo quiero.
1: Efectivament.
3: Molt bé.
1: Ah, no la trobo.
3: Ai, per favor.
1: Ara ja l'he trobat. Aquesta senyora.
4: Fumando espero al hombre quien yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi
3: maca,
4: vida
3: eh?
4: No consumo porque flotando el humo me suele adormecer.
1: Ara. Està posant el tabac, vamos, al cel, eh?
3: Déu-n'hi-do.
4: Mira en la cheslón fumar y amar.
1: Fumar y amar.
3: Però primer fumar i després amar, eh?
4: Era mi amante solícito y galante.
1: Mi amante, solito y galante.
4: Sus labios, besar con besos sabios.
3: Estic liant un piti.
1: Mm. Hola. Hola.
3: Buah, ai. Aquest segur que és el Castells, bro.
1: Oh.
3: Saps o no? Que fa de loco, psicòpata. Sí.
1: Oh, és que ho he. Bueno,
3: bueno, Miquel.
1: És que ningú ens dirà bona nit avui.
3: No.
1: Quina llàstima.
3: Però el bo és que som dos i ens ho podem dir de forma recíproca.
1: Ja, però el teu no me serveix de res.
3: Dios, vaya guarra. Per favor, vaya puta.
2: 93 545 68 68.
1: Hem d'emplenar 3 minuts i clar, a veure, ara. Hola.
5: Hola.
1: Hola, qui ets?
5: Jo sóc el Sergio,
1: Sergio,
5: de Tarragona.
1: Ens has trucat per pena, eh, que sí, Sergio.
3: Sergio!
5: Si et dic la veritat, sí, tio. Dic, hòstia, ningú els diu bona nit, tio. Ah. Jo sempre els escolto.
1: Ah,
3: vaja.
1: Sí, aquest programa té una cosa. O té 10.000 trucades.
5: Sí, vinga, va, anem a donar una miqueta de salsa.
1: O té 10.000 trucades i la gent s'enfada perquè no agafa mai línia, o no truquen ni dios.
3: No truquen ni dios.
1: Sí,
3: no, i ens enfadem
1: nosaltres. Sí, no hi ha un entremig, saps?
3: No hi ha un entremig.
5: És que saps què passa? Avui no hi ha pregunta de sexe i llavors la penya no...
1: Demà, demà. Demà ve la Marta.
3: Demà ve la Marta.
5: Demà, no?
1: Ha tingut un problema personal.
3: Sí.
5: Bueno.
1: Que no és,
5: la perdonem, la perdonem.
1: Que no és sexual.
3: Demà ens ho explicarà ella, que ens ho dirà tot.
1: Tu fumes?
5: Bé, jo no tinc res a explicar del tabac, la veritat. M'estic fumant un piti tornant del curro i no tinc intenció.
1: Bueno, doncs sí que tens alguna cosa a explicar. T'estàs fumant un piti parlant amb nosaltres.
5: Ah, bueno, això sí. I més que me'n fumaria.
3: Mare meva.
1: Quan fumes tu al dia?
5: Re, 10-12 pitis.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh?
3: Ja és. Ja és.
1: Per favor, eh?
5: Bueno, tu quan fumes?
1: Jo zero, jo no fumo. I tu, Tomàs, quan fumes?
3: Si faig una mitjana real, jo crec que a la setmana... Ai, al dia fumo 5 cigarros, sí. 5 pitis.
1: 5?
2: Ah, bomba.
3: 5, 6.
1: I un fin de, a festa?
3: No sabe, no responde.
1: Yo!
5: Duro, duro, duro. Fin de la festa, duro.
3: Sí, amb els cubates molt.
1: I tu, Sergio, un dia de festa?
5: Guai. És que un dia de festa igual m'ensenya fer un porret i tot, saps?
1: Un porret i tot.
3: Déu-n'hi-do. I tot és i tot, eh? I tot és i tot.
1: I no tens pensat deixar-ho, tio?
5: Pues sí, perquè tinc una nòvia que és nutricionista i m'està fotent canya,
1: saps? Ah! Ah!
3: Però clar, però és nutricionista, ah. no és això.
1: Bueno, però va de
5: manera,
1: és sana.
3: Ja, és sana, sí, és veritat. Claro. Una cosa porta l'altra, no? Ja, és veritat, sana, sí.
5: No és pulmonòloga, però bueno, és molt...
1: Però quants anys tens, Sergio?
5: Jo en tinc 23.
1: Amb 23 ho pots deixar molt fàcil.
5: Bueno, que ara la joventut, tio... Ens clar, diuen que tothom ho té... Ens diuen que tot ho tenim fàcil i després no tenim res fàcil, saps?
3: Ja, tota la raó. Pobre home, si és que ha de fumar, pobre, no el veus, que està desesperat.
1: O sigui, a veure, la raó que m'acabes de dir per continuar fumant, Sergio, em sembla una merda.
5: És una ruïna de raó, la veritat, no diré que no.
1: La veritat és que sí, però bueno, tu mateix.
5: Però bueno, jo acabo un servei, jo treballo a l'ambulància, llavors...
3: Ah, mira.
1: A sobre treballa una ambulància i la pobra gent malalta...
3: Mentre porta una persona d'un incendi i fumant.
5: I allà a l'hospital poscunt d'un cigarret, saps el que vull dir?
3: Ah, no, això molta gent del tema sanitari fuma, és veritat.
1: Sí, però tio, treballes una ambulància, cabron.
3: Ja.
1: A veure, i si portes la iaia Conxita darrere, saps?
5: No, però l'ambulància no es fuma.
1: A veure, un mal.
3: Ja veremos.
1: No me faltava. Molt bé, Sergio. No. Va, desitja'ns bona nit, que marxem.
3: Adéu, Sergi.
5: Vinga, pues que vagi molt bé, nois. Bona nit.
3: Guapo, que vagi bé.
1: Ens escoltaràs demà.
5: Sí. Clar que sí, i a la Marta.
1: Molt bé.
3: Llavors, aquest home se la vol lligar, eh?
1: Sí, que flipes.
3: Vinga, xato.
5: Ah, adéu. Bueno, però... Vinga, adéu.
1: Adéu. Ara toca la 11.
3: Ara.
6: Bona nit.
3: Hola.
6: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: El 17, el 23, el 33, el 46 i el 47. I els sols són...
3: Sí, anda, digue'ls ja, Miquel, que no me'ls sé.
1: Va.
3: Ah, que no, digue'ls.
1: Va.
3: Que la gent vol saber el premi. Digue'ls, que no els endevinaré. Sempre em sento malament després. No m'agrada aquest joc.
1: Ets un cagat.
3: Vinga, digues.
1: El 4 i el 5.
3: Uf, com ahir.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11.
1: Espera. És que he dit els resultats d'ahir.
3: I què?
1: He dit els resultats d'ahir? Bueno, és igual.
6: Acorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
3: Ja deia 11. Jo.
6: Ben jugat.
1: No feu cas, que eren els resultats d'ahir.
3: Aneu a Juegos11. Sí, exacte. Juegos11.es.
1: Adéu, Tomàs.
3: Adéu, Miquel. Adéu, xavales. Adeu. Que vagi bé.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Però que tinc una ràbia per dintre inexplicable. He tingut una relació amb una persona que se deia Ares i, pues, que me cago en sa puta mare! Me cago en sa puta mare!
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Me tienes sin aire, va dir-nos el Lucho RK en aquesta cançó Flash FM. This is Flash FM. Quina proposta tan maca, que ens porta, per cert, després d'haver decidit que vol començar un nou projecte musical fent música, doncs, en solitari, després d'haver col·laborat amb nombrosos artistes, que ha passat per aquí, per la casa, per la que mana. Doncs escolta, Lucho RK, estàs de sort, de sorpresa, perquè ets el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Vinga, hem començat una nova hora, són les 11.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, ja estic aquí una estoneta més per seguir portant el ritme aquí a la que mana Flash FM. Doncs escolta, per celebrar-ho, penso que és bon moment d'anar-nos cap a La Graciosa, on diuen que la vida és més sabrosa, el Quevedo i l'Elvis Crespo. Ella ja.

Per aquí tenim el Ojos Brujos, clar que sí, la nova col·laboració entre el Claren i l'Omar Kurz. Ens porten aquest tema aquí a Flash FM. Ens sembla molt bé que l'Omar Kurz tregui música, que col·labori amb altres artistes, però importància a lo importante. Seguim esperant quan seran les seves dates, la seva gira per Espanya, que encara no han sortit, ho va confirmar fa temps, però seguim a l'espera, eh? Flash. Nosaltres, tan bon punt ho sapiguem, us ho farem saber per les nostres xarxes socials i per la nostra web, flashfm.cat. Però escolta, mentre esperem, crec que és bon moment de saber què és el que fan l'Helena Rose i el Manuel Turizo de dilluns a diumenge. Ens ho expliquen a la setmana.

Dimitri Vegas i el seu germà Like a Mike en aquest Màquina Time, trencant-nos com sempre totes les normes, eh? A Flash FM. Ja ens va bé que estiguin per aquí amb el poder del ritme, la que mana, com sempre, fent-nos ballar, que ja va sent hora, ens hem d'activar una miqueta. Doncs escolta, aquí tenim el Màquina per poder gaudir del ritme aquí a Flash FM. I escolta, ara ho farem de la mà dels catalans, eh? Dels Tallets. Els tenim per aquí perquè venen a parlar-nos de la felicitat i del que per ells és el que els hi fa feliç. Ens interessa molt saber-ho. Vinga, va, a veure què ens expliquen.

Baby, wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado. Així acaben, les lletres de la Karol G, la Jude Line i el Rusowski. Doncs amb el Baby Wow hem descobert aquest trio que ningú s'esperava que funcionés tan i també, però escolta, han arribat al top mundial. I alguna cosa estaran fent bé. Ens ho feien saber fa unes setmanes, els hem vist en directe i escolta, que segueixin creixent per tot arreu, clar que sí. Flash FM. Nosaltres seguirem ballant, aquí a Flash FM, la que manda ara de la mà de la Nodery 54 Ultra. Estan per aquí llestos amb el seu Talk to You, sense dubte també una de les cançons d'aquest del 2026. Vinga, va, anem a ballar una miqueta a Flash FM.

0: Me tienes sin aire, ens diu el Lucho RK. Compte, cuidado, que hem de trucar una ambulància aquí al final, a Flash FM. This is Flash FM. Doncs és el Lucho RK amb el seu nou tema, a l'aire, ara mateix, que se'ns troba en un moment on ha començat a fer música en solitari, allunyant-se totes les col·laboracions que l'han portat, doncs, a arribar fins on està ara, Però, escolta, em sembla fantàstic, ha de créixer, ja que el Flash FM, doncs, ho pot fer.
1: Flash! En directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: Imagina, si ho està fent, que fins i tot s'ha convertit en el mega crack de la setmana, i per ser és la cançó, amb la cobrim una nova hora. En re tindrem per aquí la villa, del Ryan Castro Capo i Gangsta, però abans ens anem cap a Puerto Rico amb el Mike Towers, que ens porta una de les propostes com a cançó d'estiu d'aquest 2026. Aquí a la que mana és el Luna Namás.

Tenim per aquí el Kid Vudú amb el seu Memaré, una de les propostes que sona molt i molt aquí a Flash FM. Nosaltres seguim una estoneta més amb el poder del ritme, que el tenim nosaltres. Nosaltres aquí a la que mana, com sempre, eh? En molt poquet tindrem per aquí a J Balvin i Nicky Jam amb un d'aquells clàssics que tothom recorda. Però abans ens hem d'anar cap a Canàries amb Quevedo i Nueva Línia, que ens porten una proposta. Des del Baix ens arriba una de les tantes odes que fa el Canari a les seves terres, aquesta cançó tan maca que es diu A Golpito.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Doncs tenim per aquí els 30 UFAM i els Flashy Ice Cream, que ens diuen que van sense casquet volant després d'haver menjat dorayakis. Alguna cosa a mi no em quadra. Compte si mireu al cel, si esteu per Sabadell, pel Vallès Occidental, doncs són aquests dos grups d'aquí. O si aneu pel Japó també, no sé, si mireu al cel i trobeu alguna cosa rara, potser són ells que encara segueixen volant sense el casquet. Nosaltres seguim aquí a Flash FM, eh? Flash FM. Toca activar-nos una miqueta i ho fem amb el Gon Gon Gon del David Guetta, el remix.

0: Tenim per aquí la rutina que ens explica l'Helena Rous i el Manuel Turizo, que tenen de dilluns a diumenge. Es fan petonets, estimen molt aquesta persona, se'n van a la platja, escolta, que bé, no? Nosaltres seguim aquí ballant, ells que facin el que vulguin, i si algú vol prendre nota, que agafi paper i boli, que en realitat fa una mica d'enveja, no? Nosaltres, de moment, seguim aquí amb el poder del ritme a Flash FM, ara amb el Quevedo del 2023. Deixarem que soni la intro d'aquest gran tema, un dels seus himnes, que s'ha convertit així que tothom de peu a cantar, és el Columbia.
1: Volvió a estudiar en Columbia, la isla sin nada que hacer.

0: Tenim una app.
1: Tenim una app.
0: Sí, sí.
1: Tenim una
0: app. Flash FM. Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.

0: i l'Anna Mena aquí a Flash FM amb la cançó del Petito.
1: This is Flash FM.
0: És el Petito, aquest regal que ens han portat aquest 2026 i, sens dubte, una de les cançons que manen aquí a Flash FM, home, i tant si manen, és per tercera setmana consecutiva el número 1 aquí a la que mana. I, escolta, nosaltres encantadíssims de tenir-les aquí,
2: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, vinga, en re podrem ballar el ritme de la morotxa, però abans ens anem amb el Farruko, la Gracie i l'Estivia Oki, que després del seu Pepas al 2021 ara ens porten al Yapaque.

Doncs ballen aquí, estem a Flash FM amb el Loco Loco i estem segurs que vosaltres també, perquè és impossible no fer-ho. Això sembla una discoteca, però no ho sembla, és que ho és. Flash FM és l'emissora del poder del ritme, per tant, sempre estem de festa aquí. I ara ho seguirem fent, eh? Ens anem cap a Canàries per seguir ballant amb el Quevedo i un dels regals que ens ha portat aquest 2026. Ens va sorprendre a l'abril amb el seu nou disc, amb el Baifo. Així que aquí ens quedem, va, amb el

Se veu la graciosa, donde la vida es más sabrosa. Dia d'avui, qui no sap que aquesta cançó, La graciosa, pertany al Quevedo del Elvis Crespo. Sens dubte, escolta, quin tema, eh? Ens ha acompanyat aquest estiu del 2026, ens ha portat records d'aquell que acompanya la banda sonora d'aquest estiu i ha marcat moments molt importants, com el Mundial. Doncs escolta, la graciosa, ens anirem tots per celebrar-ho, des de Flash FM. I nosaltres, com ens agrada molt aquesta versió de l'estiu, i per nosaltres això sempre és una festa, seguirem ara amb els Figaflauas, i una de les cançons de l'estiu passat és la La Fresca Remix.

0: el Balucho RK, que ens diu que li falta l'aire. This is Flash FM. És la seva novetat, el seu darrer tema a l'aire, clar que sí, i a més s'ha convertit en el megacrack de la setmana aquí a Flash FM, el Lucho RK. Clar que no pot respirar si és que no li paren de passar coses bones a aquest home.
1: Flash, Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: A més, ha volgut deixar de col·laborar amb altres artistes per formar el seu propi camí i fer música en solitari. Doncs escolta, ens sembla perfecte, eh? Nosaltres aquí seguim amb el poder del ritme, ara amb el Mike Towers, que aquest estiu del 2026 també s'ha posat la corona i ens ha portat temes com aquest, aquí a la Camana, el Una Namàs. Una Namàs.